0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: KitKat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí a Ràdio Molins de Rei. Com cada dia, al matí, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. I us el presenta, també, com cada dia, Pere Païssa. Avui començarem amb una sardana força coneguda, molt maca. Girona Aimada, del mestre Vicenç Bou, amb la cobla La Principal de la Bisbal, que és la cobla que també ens interpretarà la segona sardana de Joaquim Serra, que es diu Empordanesa.

Avui hem començat amb dues sardanes força conegudes. La primera, Girona i Mada, de Vicenç Bou, i després Empordanesa, de Joaquim Serra. Bé, i ara continuarem també amb una altra sardana força coneguda. És la sardana que es diu Nit Estelada i és del mestre Josep Saderra. I després continuarem amb una sardana amb un títol força interessant. Es diu Amb la barba plena d'oli i és del compositor Gabriel Castelló. Escoltem les dues, també, amb la copla La Principal de la Bisbal.

La copla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Nit estelada de Josep Saderra i després Amb la barba plena d'oli, sardana de Gabriel Castelló. Bé, i ara, abans d'arribar a la mitja part, una altra sardana que porta per nom Un americà a Begur i és del compositor Joan Manel Margalef, que també la podrem escoltar, com les altres, amb la copla, la principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la cobla La Principal de la Bisbal. Ens ha ofert una sardana que porta per nom Un americà a Begur, de Joan Manuel Margalef i després Begur, una sardana de Josep Maria Tarrides. Bé, i ara farem una petita, molt petita pausa per continuar amb la cobla La Principal de la Bisbal, que ens oferirà, en primer lloc, una sardana que es diu Dansa Eterna i és del compositor Frederic Cirés. I després una molt coneguda música, que no és una sardana, evidentment, perquè és música americana adaptada, en aquest cas, a la cobla La Principal de la Bisbal, que és la famosa Begin de Begin, de Cole Porter. Però això serà d'aquí un moment.

Bé, hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, primer amb una sardana que es diu Dansa Eterna de Frederic Sirés i després amb aquesta famosa i coneguda música Begin de Cole Porter, aquesta vegada adaptada a cobla. Bé, i ara la resta del programa la dedicarem a un compositor que es diu Miquel Pons i Pinyol. La cobla que interpreta les seves sardanes és la cobla Sant Jordi. Són sardanes força balladores. Escoltarem en primer lloc Dansaires Llevantins i després Recordant la Mare. Sardanes fetes l'any 1956 i 1958.

Acabem d'escoltar la cobla Sant Jordi amb dues sardanes de Miquel Pons i Pinyol, dansaires llevantins i recordant la mare. Bé, i continuem amb aquesta cobla i amb aquest compositor, amb Miquel Pons i Pinyol, amb una sardana també de l'any 1956 que es diu La meva Carme.

Acabem d'escoltar la sardana La meva Carme, de Miquel Pons i Pinyol, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Bé, i anem per escoltar la darrera sardana per avui. És molt maca, val la pena escoltar-la i també val la pena ballar-la. Es diu El Patufa Paulinet, és de Miquel Pons i Pinyol, i l'escoltarem amb la cobla Sant Jordi. I amb aquesta bonica i alegre sardana em despedeixo de tots vostès. Fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau, amigues i amics.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 8, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que cauen des d'aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i afecten també la mobilitat per tren i carretera a la Costa Daurada. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés, que ha obligat a tallar la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. També hi ha un carril tallat a la P7 en sentit sud a la Riera de Gaià i en alguns moments s'ha hagut de tallar la Nacional 340 per la inundació. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres en poques hores i registres de més de 110 al nord del Tarragonès. En concret, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra han caigut 140 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 també ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell. Coneguem doncs ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Comencem el cap de setmana amb aquestes nuvolades i tempestes que afecten a primeres hores del matí i matinada al Camp de Tarragona, també a l'Alt i Baix Penedès i fins i tot una mica a les Terres de l'Ebre, unes tempestes que desapareixeran ja a partir de les 10-11 del matí i després quedaran residualment alguns ruixats que afectaran a les Terres de l'Ebre al llarg del migdia i de la tarda, ruixats que també es poden reproduir una mica a l'interior de Catalunya. A la resta del territori, més tranquil·litat, més sol i les temperatures, això sí, són més baixes.
1: I en plana política, el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicat aquest divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre Ceuta i Melilla i ha defensat que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè les dues ciutats tornin al si de la pàtria. Així ho ha dit en unes declaracions al canal públic marroquí 2M en plena crisi per l'onada migratòria a Ceuta. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops. A l'Alt Empordà, durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I tanquem amb els esports. En futbol, a la segona divisió, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

les ones d'aquesta nostra emissora de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me un cop més amb tots vosaltres, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors, per tal de passar junts aquests pocs minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no gens actuals i que en l'edició d'avui està dedicat a cançons relacionades amb el concepte de pagar, que, segons el diccionari, vol dir satisfer a algú allò que hom li deu, com ara pagar el lloguer al propietari o pagar els creditors. Pagar significa també satisfer el preu d'una cosa que hom compra, rep, etc. Com ara quan diem la casa ja és seva, ahir la va pagar. O pagar el vi a un preu molt alt. O pagar la beguda d'uns amics. O, més generalment, pagar la festa. I dit això, comencem, sense més preàmbuls, la part musical i més important d'aquest espai, escoltant el malagueny Miguel de Molina, que ens interpreta L'havien pagar, una coneguda copla espanyola, obra de Ramon Perelló i Juan Mostazo, de l'any 1935, que ens parla d'un amor que s'ha acabat i on el protagonista li diu a la seva estimada que no li deu res perquè ja li ha pagat el que li va donar en l'amor. Concretament, l'expressió bien pagar fa referència al fet que l'amor de la dona no era pas desinteressat, sinó que va ser compensat amb diners o favors.

father.

de les frases fetes en espanyol ben conegudes és la que fa «Amor con amor se paga», que vol dir que l'amor exigeix recíproca correspondència, entrega i respecte mutus. Tot i que aquesta frase no només es refereix a l'amor romàntic, sinó també a les relacions en general. Qui actua amb amor i bondat sol rebre o demana el mateix tracte. I en l'aspecte musical us convido a escoltar la cançó titulada justament Amor con amor se paga, que Pedro Vargas i Jorge Negrete interpreten en la pel·lícula mexicana Hay un niño en su futuro, de l'any 1952, i que va d'un matrimoni que celebra el seu aniversari de casament i el seu proper divorci, ja que ella es creu l'heroïna de les novel·les que llegeix.

aspecte purament mercantil o econòmic, a l'hora de pagar, el pagament es pot fer de diverses maneres, com ara en efectiu, és a dir, amb diners en metàl·lic, bitllets i monedes, mitjançant un gir postal, amb targeta de dèbit, amb la que els diners es descompten directament del compte bancari, o amb targeta de crèdit, quan el pagament es fa a crèdit i es retorna posteriorment, per transferència bancària, de compte a compte, amb domiciliació bancària, que és una autorització per cobrar automàticament, com en el cas de determinats rebuts, amb Bizum, a Espanya, pagament instantanis entre mòbils, mitjançant aplicacions mòbils, com ara Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, amb PayPal, que és un sistema de pagament en línia, amb criptomonedes, com el Bitcoin, amb un xec bancari, nominatiu o el portador, contra reemborsament, quan es paga en el moment de la recepció del producte, per crèdit o finançament, amb quotes fraccionades o préstec, o amb lletres de canvi, tan utilitzades fa uns anys i ara pràcticament en desús. I tot parlant de pagar, us convido a escoltar el grup asturià Marlon, que ens interpreta Coses que no se paguen con dinero, un tema enregistrat l'any 2018.

continuació, i per canviar de llengua, us proposo escoltar Savino Orsini, un cantant i compositor belga amb arrels calabreses, amb una música que reflecteix la seva passió per la cultura pop europea, fusionant influències de les seves dues identitats, que ens interpreta el tema Je ne paierai pas, és a dir, no pagaré, que forma part del seu àlbum Cròniques Calabreses, publicat l'any 2015. Un treball aquest que inclou diverses peces que exploren temàtiques relacionades amb la seva herència cultural i experiències personals. Per cert, i pel que fa a aquest espai, sabeu sobradament que és del tot gratuït i que no cal pagar ni un duro per escoltar-lo. Cosa que, gràcies a Ràdio Molins de Rei, a la carta, es pot fer tantes vegades com us plagui.

D'aquell que s'endarrereix en alguna cosa, especialment en un pagament o en una devolució, se'n diu morós. De la morositat puc dir-vos algunes expressions o frases fetes, com ara «Deu més que parla que no pas que calla», que qualifica aquella persona que deu diners a tothom. «Qui presta, perd la festa», que vol dir que prestar diners sovint porta problemes. «Deutor roí fa creditor dolent», és a dir, que quan algú no paga, el que ha deixat els diners es veu obligat a reclamar. O «prestat i tornat, amic és estat», que significa que si deixes diners i et tornen el que toca, la relació continua bé. I ara és el cantautor, músic i productor musical cubà estadounidenc Willy Chirino qui s'uneix a aquest espai interpretant-nos «El que la hace, la paga».

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Normalment, els treballadors per compte d'altri no ho fan per amor a l'art ni per guanyar-se el cel, sinó per rebre, periòdicament, una quantitat determinada que en l'argot es coneix com la paga i que rep també altres denominacions com ara sou, salari, jornal, mensualitat, remuneració, honoraris, retribució o emoluments. Tot i que la paga és, tal vegada, la forma més habitual de dir-ho. Doncs bé, justament el colombià Juan Esteban Aristizábal Vázquez, més conegut com a Juanes, va enregistrar l'any 2002 la cançó titulada justament La paga, que ara em plau posar-vos.

0: amor.
1: Tornant al tema de que us he parlat fa una estoneta, dels morosos, he trobat una anècdota referent al famós escriptor gallec Ramon Maria del Valle Inclán, que en realitat es deia Ramon José Simón Valle Peña, segons el qual resulta que una vegada un creditor va anar a casa seva a reclamar-li diners. I Valle Inclán, sense immutar-se, li va dir: "No tinc diners, però tingui vostè tota la meva simpatia." Es veu que, com a bon literat, l'home va saber esquivar el deute amb una bona dosi d'ironia. I dit això, us convido a escoltar la banda Los Cuesquitos, que, des de Mèxic, ens ofereixen el tema Con la misma moneda.

unes quantes frases o expressions relatives al tema de pagar. Qui paga mana, que vol dir que qui posa els diners pren les decisions. Pagar justos per pecadors, equivalent a quan algun innocent assumeix la culpa d'altres. Més val pagar a missa que a la justícia, que vol dir que millor prevenir problemes que haver de resoldre's amb diners. Qui compra el que no pot pagar, ven el que no voldria donar. O el que és el mateix, qui viu per sobre de les seves possibilitats acaba perdent el que té. Quan a casa nostra diem posa't en el meu lloc o posa't en la meva pell, els de parla anglesa diuen put yourself in my shoes, que literalment seria posa't en les meves sabates. I justament amb aquest títol el músic americà de folk Clint Black va enregistrar un àlbum que incluïa la cançó One More Payment, és a dir, un pagament més, de la que ara mateix podeu gaudir, especialment si us agrada el country.

Més frases sobre el pagar. Qui fa el pecat, que en pagui la penitència. És a dir, que tothom ha d'assumir les conseqüències dels seus actes. Tant paga el deute el que en té com el que no en té. Que significa que, a vegades, fins i tot els innocents pateixen les conseqüències. Tard o d'hora, tothom paga el seu compte. O sigui, que les accions tenen conseqüències, encara que triguin a arribar. Pagant, Sant Pere canta. Expressió usada per indicar que, si es paga, tot es pot aconseguir. I a continuació us proposo escoltar la banda mexicana Arcángel R15, que ens interpreta Pago al Contado, un tema pertanyent a l'àlbum del 1995, Tesoros de Colección.

DNB és, com sens dubte sabeu prou bé, un document comptable que conté la promesa incondicional d'una persona que pagarà a una segona persona una suma monetària en un termini determinat. I la diferència entre la lletra de canvi, a què abans ja he fet esment, i el pagaré és que aquest l'emet la mateixa persona que contrau el préstec. I ara és el cantant canari José Francisco Benavente Báez, més conegut com Pepe Benavente, qui ens interpreta justament la cançó El Pagaré, que l'home va enregistrar l'any 2006.

Encara més dites o expressions sobre el tema que ens ocupa avui. Pagar els plats trencats, o el que és el mateix, assumir les culpes o conseqüències d'un problema encara que no en siguis el responsable. Paga-li, Joan, expressió irònica, per indicar que algú s'ha cregut una història absurda. Qui la fa, la paga, que significa que tota acció té conseqüències. A pagar i a callar, vaja, quan no hi ha més remei que fer-se càrrec d'una despesa. I pagar algú amb la mateixa moneda, equivalent, figuradament, a tractar a un altre de la mateixa manera que ens ha tractat o ens tracta a nosaltres. A continuació podem escoltar Te lo pagaré con hijos, un tema que els mexicans Grupo Musical Los Famis va enregistrar l'any 2015.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i pels cotxes que hi han, i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés, que afecta la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores. En concret, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra hi han caigut 140 litres per metre quadrat. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I en successos arran d'aquestes inundacions, tres persones han resultat ferides en quedar atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers, que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Com diem, les fortes pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès han obligat també a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i també una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha emportat també un centenar de joves cap a l'escola Pla de Mar, on s'ha obert un centre d'acollida. A més, s'han muntat centres al Voli Esportiu de Roda de Barà i al Casal Municipal de Creixell. Aquests són els tres municipis més afectats per les pluges, juntament amb Torredembarra. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els propers dies. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roseta Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Adéu, filla. T'espero per dinar?
4: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe l'en veurà. Moriré de camí a l'hospital.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Avui tenim pel davant un programa d'allò més apassionant perquè està relacionat amb un dels entorns més abocadors que existeixen al planeta Terra. Aquesta serà una aportació més en aquest quadern de bitàcora que anem fent juntes setmana rere setmana, programa rere programa, i que ens permet, arrel de les vivències compartides aquí a l'emissora de persones que són com tu, que ara ens escoltes, ens duen reflexions personals, records, sensacions en paral·lel, com les que van anant narrant els convidats i convidades, que ens omplen d'un sentir que va connectat directament amb aquest misteri de la vida. Soc la Sílvia Amorós i estic aquí amb vosaltres, encantada de retrobar-me amb aquesta proposta que també forma part de mi i m'inspira infinit com el mateix paisatge que ara us compartirà la persona que ens acompanyarà. Un entorn que va donar vida al que coneixem com a món i que ha donat per crear obres literàries importants i de gran renom. Milions de línies de poesia, músiques de mil cultures nascudes del seu element més primari, així com cançons que parlen d'ell o d'ella. Doncs segons d'on sigui que hi parli d'aquest escenari, en parlaran en femení o en masculí. Us poso una tonada per anar fent boca i així ens anem situant tots i totes, preparant-nos per una nova immersió humana que, com sabeu, en aquesta estona radiofònica anem oferint referències de maneres d'estar a la vida i que ens aporten inspiració i potser noves propostes i aventures que a conquerir. Doncs veniu amb nosaltres des de Ràdio Molins de Rei i la Ràdio Nostra cap a un paratge que no ens deixa mai indiferent.

0: Doncs sí, segur que hi haurà que ha viatjat a l'entorn o al seu lloc predilecte escoltant aquesta lletra cantada per la Marina Rosell, un clàssic català que probablement hem escoltat sonar alguna vegada a les nostres vides. El mar, o la mar, té els seus clars obscurs, doncs sabem que té una força que, segons la situació, pot dur-nos a vivències de supervivència. Es comenta de nosaltres en néixer que som una gran part d'aigua i en anar creixent aquesta va disminuint. Dintre de l'úter, de la mare, estem ingràvits i sostesos per líquid amniòtic que, curiosament, té molts elements en la mateixa composició que la pròpia mar. Així que quan entrem en contacte amb aquest líquido elemento, se'ns poden despertar de manera espontània connexions primàries i regressives amb aquesta primera etapa existencial. Com us compartia, té una dualitat al paratge marítim que gairebé tots i totes coneixem com la pròpia vida. Sent-ne conscients, ajuda a poder-se ubicar en la realitat i poder també acceptar que aquesta dualitat hi és i que integrar-ho ens allibera alhora que ens fa estar més presents en l'aquí i ara, immensitat i detall microscòpic, llum i foscor, mar en calma i tempestat. La convidada d'avui, patrona de vaixell, Boireta, ens acompanya avui a tots i totes per compartir el seu viatge personal. Hanna, benvinguda al Misteri de la Vida.
1: Hola, gràcies.

0: Quan diu?
1: Doncs, Hanna, amb aquestes notes musicals d'en Manel, amb la seva cançó, El mar, que diu la lletra que era un lloc que no coneixia i en descobrir-ho s'enamora del que viu allà. Aprofitem per fer el teu recorregut biogràfic en relació als teus orígens i d'on va sorgir aquesta connexió teva justament amb la mar o el mar? Em sembla que tu vols dir-li...
0: El mar.
1: El mar. Doncs molt bé.
0: Doncs...
1: Sí, quan vulguis ens expliques una mica què...
0: D'acord. Jo, igual que la cançó, he tingut la sort i el privilegi de poder disfrutar de la Costa Brava des de naixement i em vaig quedar enamorada de, dels blaus d'aquella zona des de sempre. Uh-huh. Aleshores, he crescut sempre arrelada molt al mar, sobretot gràcies al meu pare, que tenien... Bueno, tenien també la sort de poder viure tan a prop de l'aigua. Mm. I acompanyada d'ell i de la família, que tots estàvem una mica així reunits allà, doncs vaig descobrir el que era el mar, la sotaigua, sobre aigua, navegar... el salvatge que pot arribar a ser, també. Mm. I, bueno, això va ser una mica... el que sempre m'ha mantingut lligada. I al llarg de la meva vida sempre he fet... m'he dedicat al mar, en diferents formats. Mm-hmm. O com a instructora de submarinisme, primer, patrona ara, però sempre, sempre al mar. Sí, això sí.
1: No tens escates de... no a la pell, però...
0: No encara.
1: Però podria ser...
0: Una mica de sal.
1: Molt bé. Dius que vas estar fent d'instructora de submarinisme. Allà a Cadaqués?
0: No, a l'Escala.
1: Ah, l'Escala et vas formar.
0: On visc ara.
1: Val.
0: O sigui, vaig formar-me a Cap de Creus, sí. Port de la Selva, i llavors vaig treballar per Cap de Creus i fins que vaig arribar a l'Escala, que allà uh-huh. és on em vaig quedar, vaig fer d'instructora durant molts anys, i allà és on jo pues, m'he desenrotllat.
1: És un lloc molt xulo, l'Escala.
0: A mi m'encanta, ja m'hi quedo.
1: I és que el blau que dius, no? No té res a veure. Està molt bé la costa de Tarragona, però els blaus d'allà dalt...
0: És que és una mescla entre blaus, verds, turquesa... Mm. Depèn del moment del dia, té un color o un altre, una transparència o una altra... A mi em tenen enamorada. Sí, sí. I això ho veig des de dalt. Des de sota no ho veus de la mateixa manera.
1: Clar, jo no he fet mai submarinisme. Mira que he fet coses, però això no, és una tarea pendiente que em queda.
0: També et convido a fer-ho. És increïble. Respirar sí, sí. sota l'aigua és... Bueno, és algo espectacular, no? El silenci que hi ha sota uh-huh. i el silenci que hi ha a sobre en algunes èpoques de l'any també.
1: També.
0: És de lo interessant de gaudir.
1: Clar, d'estar tot l'any allà, perquè tu estàs tot l'any.
0: Jo visc allà, sí.
1: Clar.
0: Jo visc a l'Escala, els meus fills van a l'Escala.
1: Tot l'any navegues?
0: Sí, sí. Bueno, aquest hivern no, perquè no ha parat de fer vent, de ploure.
1: Molt.
0: I ha sigut horrorós, però sí, sí, sempre tinc el barco sempre a l'aigua.
1: Molt bé.
0: I m'agrada mantenir-me igualment a l'aigua, perquè després quan faig el que faig i porto a la gent a descobrir la costa uh-huh. i tot això, quan jo estic molt relacionada amb el que estic fent, em sento més bé fent-ho. Que no, si deixés el barco mig any per després tornar-hi a pujar, no és el meu estil.
1: Bueno, és com que estàs connectada.
0: Sempre.
1: Sempre estàs connectada i des d'aquí transmets aquesta passió i aquesta connexió perquè tu estàs sí. sentint-ho a la pell.
0: I a més que es pot sentir tot l'any. És a dir, l'estiu és meravellós per algunes coses, però l'hivern és fantàstic, la primavera és meravellosa, no hi ha ningú al mar. Ara és una molt, molt bona època. Per mi ara és la millor. L'aigua està freda, poder no és tant per anar-te a banyar i disfrutar de lo que seria l'aigua, però sí de la soledat, el silenci, la natura. És un parc natural, a més tot a la costa. Aleshores no hi ha res de construccions. És super bonic, és molt salvatge.
1: I ara també és veritat que estan arribant moltes aus que estan tornant cap a Europa, que venen ara perquè canvia el temps, comença la primavera i estan començant a venir. Jo ho estic veient allà a la muntanya, al Pirineu, que ara ja es veuen les cigonyes, ja es veuen les garses que comencen a venir, que han estat a l'hivern se'n van fins a Àfrica i ara comencen a tornar cap aquí.
0: Claro.
1: Ho deus veure tu també.
0: Ens passa amb les aus, però ens passa amb els cetacis i amb algunes espècies. Aviat començarà el moment d'avistar alguns dofins que comencen a passar per allà. Tonyines aquesta setmana un no parar, tot el dia salten i hi ha com molt de moviment.
1: Sí.
0: Bueno, gavines, lògicament, com sempre, ens acompanyen.
1: Les gavines estan ahí, sempre.
0: Formen part del paisatge. Llavors, després tenim l'època dels peixos lluna, que també estan molt a superfície, també els podem veure des del barco. Mm-hmm. Llavors, tot això va arribant ara, va arribant.
1: O sigui que tu també animes a que les persones que no només s'adrecin al mar o a la mar... a l'estiu, no? Que puguin fer escapades també de... Bueno, ara ha estat Setmana Santa, suposo que ho heu notat allà a la costa, de que les persones han començat a aparèixer, tot i que ha fet vent, eh?
0: Molt de vent, sí. Ha fet molt mal temps, però hem salvat uns pocs dies, tres dies o dos, i ara és espectacular, ara sí. I ja es comença a veure les ganes, sí.
1: Clar.
0: Després de l'hivern tan plujós,
1: sí.
0: hi ha ganes, però hi ha ganes de part de tothom. Jo tinc unes ganes de començar temporada i de començar a rebre gent amb ganes de sortir al mar.
1: I de descobrir tot, sí, això que tant coneixes des de ben petitoneta, eh?
0: Bueno, jo vaig conèixer el Cap de Creus, sí, és on jo estava, i clar, quan vaig aterrissar a l'escala, pues vaig descobrir una zona nova. I malgrat són prou diferents, m'he quedat absolutament,
1: sí, eh?
0: Enamorada de la costa del Montgrí. És concretament la costa del Montgrí.
1: Es diu així.
0: És un parc natural, que el parc natural es diu Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
1: Uh-huh.
0: És llarguíssim, però jo faig molt èmfasi en la part de la costa del Montgrí.
1: I per què? Què trobes que és diferent i t'apassiona tant? Que et veig que et brillen els ulls quan em parles d'allò.
0: Bueno, fa 16 o 17 anys que visc a l'escala i navego allà i a mi encara m'agrada. És a dir, no és una cosa que m'avorreixi. És a dir, que és una costa que m'ha mantingut alerta i interessada. Mm-hmm. I això, jo crec que ho fa el fet de que és bastant salvatge. Són tot precipicis,
1: val,
0: que van pràcticament d'un punt de l'escala fins a la

0: salvatges nedant al mar i dius, mira, aquí aquest s'està pagant... Bueno, igual cau entre els acantilados, però bueno... No
1: hem vist algun senglar estrellat, a l'aigua.
0: Ah, sí?
1: Uau, sí, perquè clar, per lo que sigui estar a dalt del precipici, vés a saber, anar corrent, jo què sé què fan, i pom, i clar, i te'l trobes pues, el dia següent allà flotant, pobret.
0: Angelets, clar, perquè se despenyen, sí. Depèn com la caiguda lliure que tenen allà. Molt bé. Doncs expliques a la teva web,
1: sí.
0: Quin és el nom de la web?
1: Boireta Experience.
0: Vale, perquè en allà podeu trobar, no?, com poder adreçar-vos a la Hanna,
1: sí.
0: Per si tingueu... Bueno, després en parlem més del projecte.
1: Sí.
0: Però que has dit Boireta Experience.
1: Sí, Experience.
0: Molt bé. .com serà,
1: sí.
0: Perquè és una web.
1: Exacte.
0: Doncs en allà podeu trobar cosetes. Llavors, jo sé que en allà hi ha coses que parlen de lo que et va transmetre el teu pare, no?, del mar, aquesta uh-huh. passió. Com era,
1: sí,
0: això?
1: Sí, bueno, és una mica... Jo vaig començar amb tot això. La Boireta va néixer una mica de les ganes de fer un projecte una mica més personal, que no pas pues, en una empresa de submarinisme i tot això. Em van néixer molt les ganes de fer alguna cosa que...
0: Més íntima, potser.
1: Més íntim, sí. Que fos més el que jo desitjava, no? Que era pues, apropar a tota la gent possible el que jo vivia de petita,
0: uh-huh.
1: saps? De la mateixa manera, intentant-lo reproduir el més fidel possible. Lògicament, al final, pues, bueno, no és, és com...
0: No, però
1: no pot ser del tot. Bé, ha canviat molt, ara tots són parcs naturals, hi ha més regulacions, limitacions i tot això,
0: sí.
1: Perquè hi ha més gent, és comprensible,
0: uh-huh.
1: però no sé què t'està dient.
0: Bueno, que t'he comentat que tu vas aprendre a estar en el mar d'una manera concreta i que dius,
1: sí,
0: que és això. Que a través de la Boireta.
1: Exacte.
0: És el que tu vols transmetre. Que
1: exacte,
0: ho expliques a la teva web.
1: Poder portar a la gent a viure una miqueta el que jo vivia de petita. I això ho vaig fer molt per també com una mica homenatge al meu pare, no? Va ser com...
0: Val.
1: Pues, bueno, va sortir una mica de tot això, saps? Com d'una espècie de...
0: Que bonic.
1: Cloenda, no sé com explicar-ho. És una cloenda i un nici, perquè al final iniciar la Boireta a mi personalment m'ha portat moltes coses també a nivell personal.
0: Mm.
1: I veure la vida d'una altra manera i la feina d'una altra manera i de la manera en què treballes d'algú que t'apassiona, que bueno, ho he fet sempre en realitat, però quan la passió canvia, la feina canvia. I a mi m'agrada treballar sempre d'algú que
0: t'apassioni,
1: que m'apassiona,
0: que
1: em mou,
0: que t'inspiri.
1: O... Sí.
0: De fet, quan ens hem trobat avui, t'he preguntat, canviaries la teva... Perquè anem les dues molt
1: sí.
0: Pim-pam, pim-pam, pim-pam.
1: No? Una mica estressades.
0: Una mica estressades, però li he dit, però tu canviaries això? I m'has dit no. Exacte.
1: Per res del món, a més.
0: Encara que és veritat que en parlàvem aquests dies, em deies que m'ho faig tot jo. Vull dir, també fas el manteniment del vaixell?
1: Sí, tot. O sigui, clar, bueno, manteniment, lògicament, tinc mecànics,
0: sí.
1: Perquè jo no tinc coneixements. Però, esclar, sóc sola. Aleshores, pues, diguem-ne que ets tot.
0: Que ets una patrona.
1: He de fer de patrona, de secretària, d'administrativa, sobretot d'administrativa, moltes coses, no?
0: Clar, jo us animo a que entreu a la web de Boireta Experience perquè és molt bonica. Jo la vaig estar mirant i vaig dir, ostres, és que t'entren unes ganes d'apuntar-te tot,
1: sí.
0: No?
1: És senzilla.
0: És senzilla, però és molt fàcil, és molt intuïtiva, llavors de seguida veus també quina és l'oferta, no?, que tu fas amb... I bueno, que des de menjar-te un bon menjar allà mentre estàs navegant, a poder-te banyar allà en llocs bonics que tu coneixes...
1: Sí.
0: És que és un compartir, realment ho fas com molt íntim, com si el vaixell fos de la persona,
1: total,
0: no?
1: Total, sí. O sigui, al
0: això
1: final,
0: és molt guapo.
1: Compartim una mica, ja... tot tipus de persona i de grups, però és cert que en el temps que fa que em dedico a això, vamos, pràcticament el 100% de les persones han volgut compartir l'experiència, no? Llavors, al final és un espai reduït, formes part una mica de l'aventura, no? Els portes als llocs, els hi expliques on són, què hi ha passat aquí, i llavors hi ha moments més íntims de cada grup, però sempre tens momentets d'interacció, aleshores és algo bastant bonic, acabes coneixent molta gent,
0: clar.
1: T'expliquen històries, tu els hi expliques, els hi ensenyes, hi ha gent que no ha nedat mai al mar, o no ha pujat mai a un barco, o no han fet mai snorkel, llavors només el fet d'ensenyar-los i posar unes ulleres,
0: sí.
1: I bueno, doncs ja formes part de, no? El meu objectiu, de fet ho posen a la web, em sembla, no? Que és que quan tornin a port s'emportin un petit trosset de l'Empordà, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè per mi l'Empordà, l'Alt Empordà sobretot, és el millor lloc del món. A mi em diuen, on viuries del món? On visc? A l'Empordà. És que ja hi visc, el millor lloc del món,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí.

0: No, no me n'he d'anar enlloc. I llavors m'agrada que la gent que viu fora, estrangers o inclús moltíssima gent de Barcelona que també venen, es puguin emportar aquest record, no? Aquesta coseta que...
1: Però que a més ho deus fer amb cura també i amb un respecte cap a l'entorn.
0: Sí, per suposat. De fet, l'hivern passat em van donar un premi que és un reconeixement de la Caixa de Terra d'Oportunitats, que és un programa que fan... De petites emprenedories o projectes sostenibles i com que estan així alineats una mica amb l'entorn. I llavors em van donar aquest reconeixement, em va fer molta il·lusió.
1: Parlar de la teva feina i de des d'on t'entregues aquesta feina.
0: No? Probablement.
1: No des d'una explotació loca, sinó des d'on transmetre aquests valors també de la terra i del paisatge que la persona ve a gaudir.
0: Sí.
1: Que també hi hagi un respecte, no? De l'altre, de mira, jo t'ensenyo això des d'aquest lloc.
0: Tinguent en compte, per exemple, la música, no? La gran pregunta sempre, podem portar un altaveu? Sí, podem portar-lo, si no molestem a ningú, podem posar música, però la idea és estar al mar. El mar ja té so, ja té música, la natura té la seva pròpia melodia, aleshores sí que es pot posar música, però la meva idea és que gaudim de l'entorn i de la natura. La música la podem escoltar al cotxe, a casa, tot el dia.
1: Bueno, de fet, tu ara, després escoltarem diverses propostes que jo et vaig demanar i em dius que hi ha moments, per exemple, quan tornes cap al port o quan hi ha la posta de sol, que hi ha músiques que t'acompanyen. Ara les compartirem.
0: Jo quan condueixo, sí, quan navego amb el barco, sempre poso música, perquè són moments, no?, que tu estàs allà doncs, tot el rato mirant aquell horitzó, aquell blau, aquelles parets que cada dia que surto penso, però si les vas veure ahir i em segueixen flipant, saps? I dic que mort, no ho pensar aquesta tia, però és que cada dia penso, fixa't avui, oh, que maco!
1: Bueno, s'està notant la primavera, eh? Com està esclatant tot.
0: És una passada. I la música m'acompanya, per suposat, si jo no renego en absolut de la música, eh? M'encanta la música, i m'encanta el mar i a tot arreu, però en el sentit aquell de vegades d'ofegar la pròpia música de la natura no cal. Hi ha moments per tot, o sobretot de molestar. Hi ha èpoques de l'any que el mar està completament buit, que no passa res, però hi ha l'estiu, que tothom sap que les cales estan abarrotades. Aleshores,
1: si tothom posa, sembla el carrer del pecat d'allà de Sitges.
0: És horrible, saps? Aleshores, bueno, jo intento guiar les coses perquè siguin al final el més respectuoses possibles i autèntiques. I de moment crec que ho estic aconseguint.
1: Que bé, que bé. Sí. Jo me n'alegro molt perquè projectes com aquests a mi em fan creure en l'ésser humà. Jo ja hi crec molt, però creure'n encara una miqueta més. Doncs molt bé. De fet, posarem una que t'acompanya quan hi ha les postes de sol. Que l'escoltem i després ens en parles.
0: Aquestes, ara, però s'han de posar en situació, la gent. O sigui, s'han d'imaginar que el sol hi ha aquells roses, vale? Aquell color ja rosat, que queda res, un puntet de groc molt petit, ja hi ha un negre més, o sigui, és negre, majoritàriament una mica de rosat, ja està, eh? Llavors es veu una estela, que és el vaixell, que tu vas allà, estàs sentat, i llavors a volta sona aquesta cançó Tornant a Port, que és com el final del viatge, no?
1: Molt bé.

0: Val, espero que vosaltres també hagueu viatjat com ella ens proposava, amb aquest paisatge que ens ha descrit i amb aquesta musiqueta. Jo m'he imaginat, damunt del vaixell, del Boireta, tornant cap al port de l'Escala, sí. És on està atracat.
1: Sí, exactament, val, el port de l'Escala.
0: Es diu atracat, també en català?
1: Pues ara m'has posat aquí en un... Jo crec que sí, no? Jo li dic amarrat, està amarrat.
0: Amarrat, està amarrat.
1: Està amarrat al port de l'Escala. I allà viu tot l'any.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, jo sé que aquesta cançó és una que t'inspira aquest moment, i n'hi ha una altra que ara m'estaves parlant, de que et commou concretament un pàrraf.
1: Bueno, ara no recordo exactament, tota la cançó em mou, però que crec que és una cançó molt... que invita a la vida, no? Que
0: bueno,
1: invita...
0: perquè es diu Viu.
1: Es diu Viu.
0: Viu, del Borja Penalba.
1: Sí. I des del primer dia que la vaig sentir em va, pues això, em va semblar una invitació a la vida, a més, després d'un recorregut prou viscut. O sigui, escolteu-la i a veure què us sembla, però...
0: Aviam sí. Si recuperem aquest pàrraf, que dius tu, és que aquest pàrraf em connecta moltíssim. Sí. L'escoltem.
1: Vale,
0: si et sembla, la posem.
1: Sí, la posem, no és gaire llarga.
0: Val, doncs per això.
1: Vale.
0: Convidem a les persones que seguim a bord del vaixell Boireta i que ens imaginem aquests acantilats amb aquelles herbes que cauen, que pengen, aquests arbres que hi ha allà. No recordo, hi ha alzina...
1: Pi, molt de pi.
0: Molt de pi, sí.
1: Per tot arreu. Afilat a les roques, neixen de qualsevol lloc, és molt feréstec tot.
0: Sí, però que crec que també hi ha alzina, o almenys cap a la zona de Cadaqués hi ha bastanta alzina.
1: No ho sabria què dir-hi.
0: Val. Bueno, que a nivell de això, ja les persones que ens estan escoltant, que són més enteses, segur que dirien, no, i això. Però pi segur que n'hi ha, sí. Perquè n'hi ha per tota la costa.
1: Sí, sí.
0: Doncs escoltem el Borja.

0: Bé, ens fèiem un fart de riure perquè deies que arribarà a la tomba destrossat.
1: De viure. Sí, home, sí. Un ús ha transmès això?
0: Ha transmès que s'ho ha passat pipa, sí. I que ha tocat la terra, que ha begut vi, que ha plorat i ha fet de tot.
1: Ha fet de tot. I aquest és un bon objectiu de vida, no?
0: Arribar havent sentit tantes coses, perquè sí. També parla de l'amor, no?
1: Sí, i de la mort. Parla de moltes coses. Mira, és una cançó que realment penso que és un poema.
0: I que la vida ja inspira aquest tipus de poemes, no? Perquè sí. Quan vius la vida intensament, que és el que estàvem rient les dues, sí. De dir, bueno, nosaltres també arribarem com ell, no? Rebentades a la tomba, perquè
1: sí.
0: No parem, és un no parar, no? De fer que és el mateix que faig a la ràdio, que faig grups de teatres amb nanos, que estic a la muntanya muntant a cavall, que també estic al mar, perquè m'agrada molt, eh? Faig snorkel, no he fet mai submarinisme.
1: De moment. Amb...
0: Però que sí que he fet molt snorkel i m'apassiona també, m'encanta la costa, particularment la Costa Brava, tot i que hi ha mars preciosos, eh? I això, viu. M'agrada molt aquesta cançó, no la coneixia.
1: Sí, és molt bonica.
0: Ja me la vaig escoltar i vaig dir, no m'extranya que li agradi, perquè més o menys ja veiem per on anem, no?
1: Se'l veu una persona intensa, també, no?
0: Sí, se'l veu un home intens, toca molt bé, a més, perquè vaig començar la intro i vas dir, uau, que bé toca aquest home, no?
1: Sí, et fa per atenció, no?
0: Sí, et crida l'atenció i no el coneixia per res. Doncs moltes gràcies per la teva proposta del Borja Penalva, de Viu, eh? Amb majúscules. Doncs et volia que ens poguessis seguir parlant una miqueta. Quines són les experiències que es proposen des de la boireta? Quan tu estàs com a patrona de vaixell, que reps a les persones allà al port de l'escala, perquè ho han contractat, suposo que sí. Em sembla que hi ha un formulari que s'entra
1: sí.
0: I contacten amb tu.
1: Bueno, la gran majoria acaben contactant-me amb mi, parlem per WhatsApp tan tranquil·lament, vull dir, és molt proper des del primer moment. I bàsicament, pues, faig sortides de migdia o de dia sencer, depenent, o postes de sol, i depèn de l'època de l'any, absolutament a la carta, o sigui... Això són tinc uns horaris molt marcats, temporada alta perquè és necessari, però la resta de temporada és molt flexible, aleshores el que es demani. De vegades la gent vol fer alguna cerimònia, alguna celebració, no sé.
0: Que guapo, o sigui que també vas atensant a les persones segons la seva necessitat.
1: Sempre, i la ruta. Mai són... No és una empresa que fa... una sortida de 3 hores i anirem aquí, visitarem allò i tornarem. No en tinc ni idea. Em diuen on anirem, no ho sé. Ho veurem, depenent de com estigui el mar, de on estigui el sol, de lo que vulgueu vosaltres, de si hi ha lloc, no hi ha lloc, saps? De com estigui l'aigua. De vegades hem estat en un lloc meravellós i just en aquell moment han vingut 3 famílies de meduses i hem hagut de marxar perquè, ostres, que no ens estem a gust aquí perquè pues anem a una altra banda. No passa res. Serà per llocs, saps? Vull dir, sí que hi ha un parell de llocs que m'agrada molt anar-hi si puc, però no fixo una ruta, mai.
0: Bueno, comentaves a micro tancat mentre escoltàvem les músiques que és increïble com faci el temps que faci, passi el que passi, la gent marxa contenta.
1: Sí, de moment sí, ens ha passat de tot, eh? Pluges torrencials, núvol, onades... Bueno, de tot. I, bueno, al final és un tema d'actitud, no?
0: Sí.
1: Si el mar és així, un dia està molt bé, un dia no, i un dia tens la sort que és un plat i l'altre no...
0: Però... Bueno, que parlem de la força del mar, que té una cosa que apassiona i és molt bonica, però també hi ha gent que perd la vida amb el mar. No?
1: Sí.
0: I per això hi ha tantes esglésies també on mentre sortien els pescadors la gent s'anaven allà a pregar perquè estiguessin, no? Quan hi havia temporals totes les persones esperant.
1: S'ha de ser prudent. Aleshores, el temps marca. El temps marca on podem estar o no podem estar, per estar bé, amb seguretat. I això és, jo crec que si s'entén des del començament... Jo ja, tothom que arriba, sempre saben que el meu objectiu és el que dèiem, no? O sigui, al final, jo quan sortia en barca de petita no sabia on aniria. Papà, vull anar aquí o vull anar allà? Pues avui no, perquè avui bufa d'aquí i anirem a una altra banda o... No se sap, aleshores surts de port que no saps on aniràs. I no és tant aquesta sensació, perquè sí que tinc una ruta al cap que m'agradaria fer aquell dia... però realment al final surts i valores si la pots fer o si no, i anem una mica sobre la marxa. I a mi això és el que m'agrada, perquè al final el que vull que visquin és el relax, el deixar-se portar.
0: El no estar tan al control, no? Sinó sí. de dir, bueno, fluïm, i sí. també la improvisació, que és una gran capacitat.
1: Perquè és fantàstica, a més, la improvisació, perquè no et para de sorprendre. Aleshores, el dia que ens va agafar el xàfec, ja ho posava, la previsió, ho sabíem que en algun moment entraria aquell xàfec, podia entrar una mica abans, una mica després, i ens va entrar just ja al final tornant.
0: Val.
1: I va ser divertidíssim, perquè és que plovia, però de cop i volta, i llavors justament el que hi havia a bordo era un productor de cine, i aleshores, hòstia, i va començar a gravar, i estava com super apassionat a fora, xop com un... tota la família tancada dintre la cabina amb mi, saps? Estàvem tots allà, i el pare a fora... Bueno, va ser molt divertit, i sempre passen coses d'aquestes.
0: Molt bé, que guapo, que guapo que hi hagin aquestes anècdotes, que de fet em volia preguntar per elles, no? I van sortint soles perquè és el que té aquesta sí, capacitat d'improvisació que tu tens com a patrona d'un vaixell.
1: Home, perquè... anem seguint el sol, de vegades dic, ostres, merda, ara he de sortir, hi ha una... Ara res, fa 4 dies vaig sortir i era una família que feia un dia espectacular el dia abans, el dia següent havia de ser boníssim, però ens vam llevar amb una boira.
0: Val.
1: Increïble, vaig pensar, no passa res, això s'ha d'aixecar, optimisme sempre. El dia s'ha d'aixecar, el dia s'ha d'aixecar. Es veia que sí, perquè a lo lejos es veia que hi havia una llum groga, dic, allò és el sol. I mica en mica es van aixecant, però clar, al final va ser... Gent, el sol està aquí.
0: Val.
1: Ara no es deixa veure, però el trobarem. O sigui, la previsió era que havia de ser un dia radiant.
0: Sí.
1: Tard o d'hora havia de sortir. Però al principi el que vam fer va ser anar a buscar el sol. O sigui, vam navegar fins a la clariana i
0: que
1: quan estàvem
0: veies.
1: A la clariana, oh, que bé, que bé, que bé, i al cap del rato es va despejar i llavors ja tot era una clariana.
0: Sí.
1: Però més d'una vegada l'objectiu ha sigut anar a buscar la clariana perquè la gent estigui pues, a gust, no? Si es pot, va? Si la clariana està en un punt que no pots parar... No passa
0: Val.
1: Res. Però bueno, que és com aquesta actitud de farem lo màxim perquè sigui la millor experiència, no?
0: Però imagina't, això és una garantia gairebé 100% de que sigui el que sigui, s'intentarà fer el millor possible, no?
1: Això sempre.
0: Per això.
1: Després com ho visqui cada persona ja és l'actitud de cadascú, saps?
0: Sí, que és veritat que persones n'hi ha tantes com... O sigui, maneres d'estar al món hi ha tantes com persones,
1: Exacte.
0: Volia dir. Doncs ara et posaré aquesta de O meu lugar, Val, que també és un dels sons musicals que ens vas voler que poséssim en el programa d'avui, i ens explicaràs algunes anècdotes, que em sembla que en tens alguna, que has dit, sí, aquesta és la que sempre explico. Dic, bueno, ens expliques després d'escoltar O meu lugar.
1: D'acord. Vale.

0: Anna, aquest o meu lugar, que parla de la terra, sí. Mia terra, diu, t'agrada ballar?
1: M'agrada més cantar que ballar, però també m'agrada ballar, també m'agrada ballar. El que m'agrada molt és escoltar la música i les lletres.
0: Molt bé, sí, el que diuen, el missatge sí. que transmeten.
1: Sí, aquesta poder no l'entenc tota, però sí que m'agrada, quan la sento, em sento al meu lloc.
0: Mm.
1: I és bonic.
0: Et connecta, eh?
1: Sí.
0: Doncs aprofitant això, tu volies parlar de les famílies, també dels seus fills, volies dir diverses coses, no?
1: Bueno, sí, que han vingut moltes famílies també a la Boireta i que és una experiència especialment que les famílies i els nens disfruten enormement, perquè la sort de quan ets nen és que quasi bé tot és la primera vegada. Aleshores...
0: Vaya experiència bonica que sí. sigui amb tu i amb el Boireta. És, li dius el Boireta?
1: No, la Boireta.
0: La Boireta.
1: És la meva barca, jo dic la barca, no el barco, dic les dues coses. És veritat, però és la Boireta.
0: La Boireta,
1: sí,
0: molt
1: és
0: bé.
1: La meva companya, tots són mascles al meu voltant.
0: Els teus fills
1: cosa,
0: també són...
1: També,
0: són,
1: dos clar. Nois, així que la Boireta és meva, la meva...
0: Doncs els hi deu quedar aquesta a les famílies amb la seva primera experiència, no?, amb els seus fills, segur que els hi queda marcat, perquè amb ma filla, que alguna vegada havien fet coses per allà a la zona de Cadaqués, ma filla ho recorda moltíssim sí. i li encanta el mar.
1: Sí, a més els hi explico, tinc com unes tablilles de peixos que vaig fer una vegada, aleshores els hi deixo, llavors es tiren a l'aigua i els identifiquen i, bueno, es diverteixen.
0: O sigui que ho cuides també com una experiència familiar.
1: També, també. Sí, sí, és còmode pels nens... pels pares, i això, i els meus fills des del principi els he fet molts partíceps de la Boireta, ells l'han sentit parlar i estan ja de vegades, però m'agrada insistir amb ells perquè jo vull que vegin que al final a la vida el que es tracta és de ser feliç amb el que fas el dia a dia, saps?
0: Perquè i tant, absolutament.
1: Si només ets feliç les dues setmanes que te'n vas de vacances, o el ratet que vas a fer pilates... Ostres, fem un revés, saps? I llavors, encara que ells veuen que em falten hores, que de vegades no tinc temps, tant com voldria poder per fer algunes coses amb ells, els hi estic intentant ensenyar el valor de l'esforç, saps? I de...
0: Segur, segur que els hi arriba. I segur, bueno, dius tu que de petita ja tenies molt clar que tu faries coses al mar.
1: Sí, des de sempre.
0: Des de sempre.
1: Sí, m'agradava. Sí, o sigui, crec que va ser inclús... de vegades quan dones una cosa per fet no li dones el valor i crec que va ser passada l'adolescència que ja comences a retornar quan realment comences a plantejar-te què vols fer a la vida sí, sí, no,
0: en parlàvem estava... a l'anterior programa parlàvem del tema de l'adolescència amb la meva filla, que justament que... va venir a parlar de què estudies, no? Quan ets tan jove és com, jo què sé.
1: Jo no sabia, saps? Figura que s'havia de fer, pues, estudiar una carrera, jo vaig començar químiques...
0: Veus? Exacte.
1: Estava estudiant química a Barcelona... Era com figura el que s'havia de fer i jo pensava, és que jo no vull viure aquí, jo no vull estar aquí, jo...
0: No sé què vull fer, però potser...
1: Vull estar al mar, no? De quina manera? Llavors, no, ha de ser a través d'una carrera. Una carrera? Llavors comences a pensar coses vinculades, fins que al final vaig dir que no va per aquí, no m'interessa. Llavors allà realment va ser on em vaig adonar tot el vincle que havia fet amb el mar al llarg de la vida. Perquè jo crec que no me n'havia adonat fins aleshores.
0: Exacte.
1: I llavors vaig decidir fer-me submarinista, fer-me instructora, i aquí va començar tota la meva aventura. Després d'això va venir a ser patrona. I,
0: I ara la Boireta.
1: I ara la Boireta, que és com... la meva coseta més estimada sí. que tinc.
0: Sí, sí, sí, que guapo.
1: Sí.
0: Això que comentaves, lo de les famílies, no?, amb les criatures,
1: sí.
0: que com a primera experiència s'emporten aquest regal.
1: Sí.
0: Hi ha alguna cosa més així? Bueno, hi havia l'anècdota, que a mi m'agradaria que ens la poguessis explicar.
1: Ah, bueno,
0: perquè jo aquesta... volia que saber quines anècdotes, perquè, com hem dit, no?, el mar té coses molt boniques, però també té coses molt, molt potentes.
1: Has de saber improvisar, i malgrat ara tenim moltes previsions i sabem molt bastant ajustadament què passarà, cap on girarà el vent... I tot això no sempre era així. I nosaltres, quan sortíem a navegar per Cadaqués, els estius variava moltíssim. De cop i volta feia un dia fantàstic i a la tarda sempre girava. I el mar, que és com és, et demana que improvisis. Perquè si no... I una d'aquestes, jo era bastant petita i clar, llavors no me'n recordo molt, però... una d'aquestes tornades d'una de les cales, que ara està prohibidíssima tocar Cadaqués, perquè clar, abans tot era diferent, Nosaltres abans anàvem molt a l'encalladora, que ara és un espai que està absolutament vetat, no el pots ni trepitjar, o sigui, és integral, reserva integral. I nosaltres ens passàvem el dia sobre aquella roca, saps? Tot el dia posades allà, amb les meves germanes. I cosins, tots allà, pum. Total, que una d'aquestes anades vam tornar cap a... Que no hi ha porta que d'aquest, però bueno, diguem, direm cap a port, i efectivament es va girar el vent de val i hi havia unes onades enormes i anava amb la meva tia. És que hi ha hagut diverses, i ara no sé si les estic barrejant, però la qüestió és que se'ns va trencar el timó a mig camí.
0: Que és com el volant, és com en el cotxe, se't trenca el volant.
1: Sí, o sigui, no hi ha direcció, saps? No, no tens direcció, i clar, no pots, no pots. Aleshores, en una d'aquestes, pues, em sembla que ens vam refugiar com en algun lloc, el meu pare va improvisar com un timó amb un pal que tenia per allà, amb cinta aïllant, bueno, tipus MacGyver, tot una mica, i aleshores va aconseguir com adreçar el motor, bueno, lligar-ho no sé com, perquè jo no m'enterava, jo, per mi onades sempre n'hi havia. Aleshores, sí que veia que hi havia una cosa excepcional que estava passant, no? Que hi havia com... No hi havia ni nerviosisme, però sí que hi havia com... Ai, ai, ai, que aquí avui ens estem
0: algo.
1: Jugant al tipus.
0: Vale.
1: Però, bueno, la calma també és una de les coses més importants, no? Com en plan, bueno, mantinguem la calma. Si ha de passar alguna cosa, doncs farem una altra cosa. Però vam intentar, de totes, llavors el meu pare va muntar com aquesta espècie de timó improvisat i vam aconseguir, fent molta força, perquè no sé què estava trencat, que jo no me'n recordo, vam aconseguir passar aquesta zona fins a arribar a una altra, que llavors ja vam poder desembarcar. Però tot això passava mentre els nens, que érem la meva germana, els meus cosins i jo, estàvem a dintre de la cabina, que era una barca, una Taylor, que eren unes barques així com una mica petitones, així amb cabina petitona, i clar, uns bots que fèiem allà dintre, però allà estàvem cantant, saps? Era com... Tot està controlat, semblant.
0: Gent de mar. Sí, sí, clar, sí. Posant tota la confiança en les persones que estaven allà.
1: Evidentment,
0: intentant
1: no?
0: solucionar
1: si
0: el tema.
1: Si no confies
0: no?
1: en el teu pare. Però sí, bueno, era un entorn tot plegat una mica més salvatge.
0: Mm-hmm.
1: Però molt bé, aquesta és l'anècdota que més recordo realment, eh?
0: Sí.
1: Després n'hi ha mil d'altres. O sigui, el primer peix que pesques amb el volantí... bueno, no? Mil coses que...
0: Aquestes primeres vegades, no? Sí. Que segur que vas viure al mar i que sí. han fet que ets una loba de mar.
1: Bueno. No tanto, eh? També he passat molts anys fora del mar, però quan vaig decidir tornar-hi no me n'he separat més.
0: Val. Per què et vas separar? On vas anar?
1: No, o sigui, perquè no em dedicava tant, si estava a Barcelona. Després també, durant la meva època d'instructora, la meva relació amb el mar era diferent. També, al final, va haver-hi com... Bueno, va haver-hi un moment que et replanteges, no? I, bueno, llavors em va la meva maternitat, tot plegat, durant un temps, per molt que vivia a l'escala, no estava tan
0: clar,
1: vinculada.
0: Clar.
1: I en el moment que vaig tornar a fer com les paus amb els orígens, amb tot plegat, va tornar a explotar el mar una altra vegada, no? O sigui, cada cop que em parlo amb mi mateixa surt el mateix, que és el mar.
0: Que és això que ja senties, que sabies de molt abans, o sigui, molt petita, jo em dedicaré al mar, tot i que encara en aquell moment no n'eres tan conscient, no? Encara que t'hagués passat.
1: Exacte.
0: Doncs, si et sembla, sabent que a poc ens va acabant el moment del programa, et posaré una cançó, que també l'has triada tu, de Ginestar, que es titula justament Només viure.
1: Sí.

0: Doncs, Hanna, no podíem acabar el programa d'una manera més potenta, no? De només viure...
1: Només viure.
0: Amb aquesta potència i tot el que transmet aquesta lletra, que és el que dius tu, que et criden de les cançons, no?
1: Sí.
0: Aquest escolta. Què voldries dir-los a les persones que ens escolten amb tot aquest programa d'avui?
1: Bueno, aquesta... Jo crec que aquesta cançó ho deixa com molt clar, no? Que seria pues, el missatge aquest com de només viure, malgrat la por.
0: Mm.
1: Doncs, si t'has de mullar una mica els canells abans de tirar-te, mulla-te'ls, però fes-ho malgrat la por, saps? Perquè al final... tots els canvis porten coses bones i sóc molt fan. A mi em diuen, la teva zona de confort és la no confort. Sí, et manté alerta, estàs sempre viu.
0: Et desenvolupa.
1: Et fa créixer molt. I, no sé, al final, pues, viure amb coherència, no? Amb el que tu sents. Ja està.
0: M'encanta.
1: Sí.
0: Doncs ja sabeu, si voleu saber més d'aquesta dona, entreu a la seva web.
1: Buiretexperience.com.
0: També tens Instagram, eh? Perquè jo sé que també...
1: Quin que és? També, em sembla que diria que també, que és Buiretexperience.
0: Bueno, més a més si entren a la web.
1: Ara m'has matat.
0: Bueno, però que sapigueu això, que aquesta dona, tota aquesta passió que acabeu d'escoltar a través de les onades, que sapigueu que també a les onades del mar també les transmet.
1: Mira, es diu Buireta Private Tours a Instagram.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies,
1: Eli. A vosaltres.
0: Gràcies, Hanna. Gràcies, Eli, que estan aquí. Per cert, m'has dit que et dius Anna, però la gent et coneix com Hanna.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí. Vale, però em dic de les dues maneres.
0: Molt bé. Doncs res, moltes gràcies a les persones que ens escolteu i ens trobem ben aviadet. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Good day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions, com diem, han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Al Vendrell, per exemple, com diem, han caigut 100 litres en només 3 hores. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès un total de 192 avisos. I arran d'aquestes inundacions, tres persones, una d'elles en estat crític, han resultat ferides, han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques, que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Els altres dos ferits estan en estat greu i menys greu, i a més, per la seva banda, el càmping Arc de Roda de Barà, allà també hi ha dues persones ferides lleus per la caiguda d'un altre mur i s'han hagut d'evacuar unes 300 persones que hi estaven allotjades. Un centenar s'han pogut refugiar al poliesportiu municipal. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els pròxims dies. I en plana cultural, el 19è Festival Sons del Món, l'encarregat de tancar-lo ha estat Roger Mas, amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 ahir al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: El cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
8: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Molins de Rei, a Passeig de la Fama, un programa especial d'estiu on recorrerem les biografies dels artistes i grups musicals més importants de la història de la cultura pop. Ho farem en diferents episodis on explicarem una mica de la seva biografia i podreu escoltar algunes de les seves cançons més populars. Seran grups i artistes molt diversos, de diferents gèneres, de diferents èpoques, perquè pugueu conèixer una mica més de cadascun d'ells. Molt semblant al programa Swiftologia, que ja també podeu escoltar a la plataforma de radiomolinsderei.cat. Dit això, us animem a quedar-vos amb nosaltres i a escoltar la biografia que tenim preparada per avui. Avui parlarem sobre l'Amy Winehouse. Ai, sí, sí, Amy Winehouse. Bueno, ja segurament tingueu una imatge al cap, aquella veu tan profunda, tan inconfusible, aquell pentinat d'icona i també aquella capacitat de crear cançons tan bones que transmeten moltes emocions. Una compositora que va escriure gran part de les seves lletres a partir de les seves pròpies experiències personals. I una dona que, en molt pocs anys, va revolucionar la música soul del segle XXI. La seva carrera, per això, va ser tan intensa com breu, però el seu llegat continua viu molts anys després de la seva desaparició. I és que, per entendre una mica el context de la biografia d'avui, ens hem de viatjar fins a Londres, als començaments dels anys 80. El Regne Unit viu una etapa de grans transformacions econòmiques i socials. El govern de Margaret Thatcher impulsava profuns canvis polítics mentre moltes zones industrials patien una forta crisi econòmica. Al mateix temps, la capital britànica es consolidava com una de les grans centres culturals del món. Londres era una ciutat on convivien estils musicals molt diversos. El punk, la new wave, el pop britànic, el jazz... Bueno, els ritmes també procedents com el reggae, el ska i la música afroamericana també feien molt més potent aquesta música que s'escoltava als barris. I és que en aquest ambient tan cosmopolita creixia una nena que, sense saber-ho, acabaria recuperant l'essència del soul clàssic per presentar-la a una nova generació. Amy Jade Winehouse va néixer el 14 de setembre de 1983 al barri londinenc de Southgate, al nord de la ciutat. Ella feia de Mitch Winehouse, un conductor de taxi, i de Janice Winehouse, que era una farmacèutica. Tots dos procedien de famílies jueves amb una llarga tradició cultural i una gran estima per la música. A casa seva no sobraven els luxes, però les cançons hi eren presents pràcticament cada dia. El seu pare era un gran admirador de Frank Sinatra i sovint cantava amb els seus estàndards del jazz mentre es treballava o mentre s'anava conduint amb el taxi, sense estar treballant, sí. Aquell costum aparentment quotidià acabaria deixant una empremta molt més profunda en la seva filla. Com us he dit, la música formava part de la història a molt abans del naixement de la Amy. Diversos parents propers havien estat vinculants al jazz professional i alguns, de fet, havien actuat en clubs londinencs durant dècades. Aquell contacte permanent amb els grans clàssics nord-americans va fer que la Amy escoltés des de ben petita artistes com Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington o Billie Holiday. Molt abans, això, que la majoria dels nens de la seva edat. De fet, aquelles influències no van desaparèixer mai. Anys més tard, quan el món sencer ja la coneixia, molts crítics destacarien precisament la seva manera de cantar i com connectava justament amb aquestes veus que us he comentat del soul dels anys 50 i 60. Però quan l'Amy tenia 9 anys, els seus pares es van separar. I tot i que van mantenir una bona relació amb els dos, aquella ruptura va marcar una etapa molt important en la seva infància. Va continuar vivint principalment amb la seva mare i amb el seu germà gran, l'Àlex, però també mantenia en contacte habitual amb el seu pare. Més endavant explicaria que aquells canvis familiars la van fer créixer bastant de pressa i que la música es va convertir en l'única manera que tenia d'expressar aquelles emocions que potser no podria o li costava més dir en persona. Des de molt petita mostrava un caràcter inquiet, això sí, i també una personalitat bastant difícil d'encabir amb aquestes normes més tradicionals. Era una alumna, diguem, creativa, divertida i amb un gran sentit de l'humor, però tenia també tendència a qüestionar molt l'autoritat i actuar impulsivament. Li agradava cantar a qualsevol hora, imitava les seves artistes preferides i escrivia petites lletres molt abans d'imaginar-se que algun dia podria dedicar-se professionalment a la música. De fet, les seves amigues recorden que sovint transformava qualsevol reunió escolar en una petita actuació improvisada.
ben aviat va quedar clar que posseïa unes qualitats vocals, diguem-ne, molt poc habituals. La seva veu ja, doncs, destacava per tenir aquest registre tan greu, que era molt poc freqüent en una noia adolescent, i també per tenir una capacitat interpretativa que anava molt més enllà del que cantava. No era només cantar bé i ja està, i seguir la melodia, era també capaç de posar molt èmfasi i molta emoció a cada frase. De fet, aquell estil tan personal encara evolucionaria més amb els anys i amb la seva edat. Era conscient del seu interès per la música i la família, doncs, van decidir donar suport al seu talent. Amb només 10 anys, l'Amy i una amiga seva van crear un petit grup amateur que batejarien amb el nom de Sweet and Sour. No era un projecte professional ni molt menys, o sigui, però bueno, us podeu fer la idea que demostrava que com ella ja començava a cantar, a tocar la guitarra... Era bàsicament un instrument més que acabaria sent fonamental quan anys més tard escriuria ella mateixa les seves pròpies cançons. La seva formació artística continuaria amb la prestigiosa Sylvia Young a la Theatre School, una escola londinenca especialitzada en arts escèniques per on havien passat nombrosos actors, músics i presentadors britànics. L'objectiu, direu, què feia aquesta noia a una escola de teatre si ja volia cantar? Doncs no us preocupeu, perquè l'objectiu era potenciar aquestes aptituds interpretatives, però, com us he dit abans, a l'Amy no li va encaixar tot això de tenir una disciplina tan estricta. La seva manera de vestir, la seva actitud desenfrenada i el seu caràcter independent sovint xocaven molt amb les normatives tan estrictes d'aquest centre londinenc. Però finalment abandonaria l'escola abans d'acabar els estudis, com us podeu imaginar. Durant anys van circular diferents versions sobre els motius de la seva sortida, però el cert és que la seva personalitat inconformista ja començava a fer-se més que evident. Però bueno, que no us penseu que va ser trista l'Amy, lluny de desanimar-se, va continuar buscant el seu propi camí. Va seguir formant-se en altres centres educatius i va combinar els seus estudis amb petites feinetes ocasionals i aprofitava qualsevol oportunitat per cantar davant del seu estimat públic. Mentrestant, continuava també ampliant les seves influències musicals. A més del jazz clàssic, descobria també el rhythm and blues, el soul de la discografia Motown, que potser us sona si heu escoltat l'episodi anterior, el hip-hop nord-americà i grups britànics de ska, que havien viscut un enorme impacte durant la seva dècada dels anys 80. Aquesta barreja d'estils acabaria definint completament la seva manera d'entendre la música. Una de les característiques amb la que més diferència hi ha, i també tenia molta més diferència amb els joves artistes dels que ella seguia, és que l'Amy no escoltava només les melodies, analitzava les lletres, la construcció de les cançons i la manera de com els intèrprets transmetien les emocions. Admirava especialment la sinceritat dels compositors i molt aviat va decidir que si algun dia ella gravava un disc, que ella volia interpretar sobretot cançons escrites per ella mateixa. I això va ser una cosa molt important dins la seva carrera.

Durant l'adolescència, l'Amy va començar a actuar en petits locals de Londres, sessions de jazz i actuacions privades on, doncs, cada vegada, mira, cridava més l'atenció. No buscava imitar les estrelles del pop, doncs, que dominaven a les llistes d'èxit d'aquell moment, però ella preferia, doncs, inspirar-se en discos que eren molt més antics, no era el que s'estava llevant, era, doncs, coses del passat. La seva veu sonava, doncs, antiga i moderna a la vegada, però els músics, doncs, coincidien amb ella que, doncs, destacava la seva enorme facilitat, doncs, per improvisar i també, doncs, que tenia molta confiança als escenaris. Va ser precisament gràcies a una maqueta enregistrada de manera molt senzilla que la seva carrera començaria a fer un gir, doncs, bastant important. Un amic li va fer arribar aquelles gravacions a diverses persones vinculades amb la indústria de la música londinenca, i la qualitat de la seva veu, doncs, va despertar, com us deia, molt interès de representants. Doncs, el que veien en aquella jove era una proposta completament diferent del que, doncs, predominava en aquest moment. Poc després començaria a treballar amb una editorial de música que li permetia desenvolupar el seu talent com a compositora mentre continuava escrivint noves cançons. Aquells primers anys també li van servir a l'Amy, doncs, per definir una manera molt particular la seva manera d'escriure. Les seves lletres no parlaven de personatges inventats ni d'històries imaginàries, parlaven d'ella mateixa, de les seves relacions, de les seves inseguretats, de les decepcions, de l'amor i de les contradiccions, convertint-se aquest en una de les seves principals senyes d'identitat. I és que quan l'Amy escrivia una cançó, no intentava que li agradés a la gent ni que li agradés a tothom, intentava explicar tal i com ella vivia la seva veritat.

tenia aquesta personalitat pròpia. I sense buscar-ho, l'Amy Winehouse estava a punt d'iniciar la carrera que canviaria completament la percepció del soul modern i la convertiria en una de les artistes més influents de la seva generació.

La publicació del seu primer disc arribaria l'octubre de 2003. Portava per títol Frank, un nom escollit, en homenatge a Frank Sinatra, que, si recordeu, és un dels artistes que més havia escoltat des de petita gràcies al seu pare. El disc estava produït principalment per Salam Remy i mostrava una proposta molt diferent del pop que dominava les emissores en aquell moment. L'Amy hi combinava el jazz, el soul, el rhythm and blues, etc, etc, com sempre us dic, però va demostrar també la seva capacitat d'escriure lletres molt personals que fins alhora no havia pogut demostrar. La majoria de cançons estaven coescrites per ella mateixa i transmitien una sinceritat doncs molt poc habitual en un artista que tenia 20 anys en aquest moment. La crítica britànica va rebre el disc amb molt entusiasme i va destacar especialment doncs, la seva maduresa a l'hora d'escriure les lletres i també, evidentment, la seva veu tan característica. De fet, l'Amy sempre insistia que volia ser valorada com ella mateixa i no com una imitació de ningú. I Frank, així mateix, va ser nominat al prestigiós Mercury Prize i li va obrir definitivament les portes a la indústria musical britànica. També li va valer una nominació als Brit Awards i la cançó

Stronger Than Me va rebre un premi Ivor Novello, un dels reconeixements més importants pels compositors del Regne Unit. Però, tot i aquest èxit, la mateixa Amy es mostrava crítica amb alguns aspectes del disc. Afirmava que a les diferents entrevistes que li van fer que no estava completament satisfeta amb la producció ni amb la manera de la companyia ni de com s'havia gestionat el projecte en si.

Aquest primer èxit li va permetre començar a actuar en sales cada vegada més importants i a donar-se a conèixer al voltant del Regne Unit. Tot i això, l'Amy continuava portant una vida força allunyada del glamour, que doncs, molta gent associaria amb aquestes grans estrelles de la música. Preferia doncs, continuar freqüentant els pubs de Camden, el barri londinenc que doncs, era ja pràcticament casa seva. Allà trobava la tranquil·litat que no li proporcionava la indústria musical. I doncs, podia escoltar discos antics, jugar al billar amb els amics o simplement observar la gent que entrava i sortia dels locals. Camden era molt més que el lloc on vivia. Era una font constant d'inspiració. Els seus carrers, els seus personatges i el seu ambient acabarien apareixent d'una manera o altra en les seves properes cançons. I va ser també en aquella època quan va conèixer el Blake Fielder Civil, un jove que treballava com a assistent de rodatges de videoclips. La seva relació va començar de manera intensa i gairebé immediata. Tots dos compartien una personalitat impulsiva amb una gran passió per la música i també una manera molt emocionant de viure les relacions personals. Però aquella història també estaria marcada amb constants separacions, reconciliacions i moments de gran inestabilitat. Amb els anys, el Blake es convertiria en una de les persones que més influirien a la vida de l'Amy, tant des del punt de vista sentimental com des del punt de vista creatiu. La mateixa cantant reconeixeria en moltes de les seves composicions més conegudes que doncs, naixien justament per el que li feia sentir aquella relació. Durant aquells mesos, l'Amy també va descobrir moltes de les seves gravacions dels grups femenins dels anys 70, el soul de Motown i les produccions creades per Phil Spector, i aquells discos doncs, que sonaven sovint als bars que freqüentava ella amb el Blake. I doncs tota aquella estètica musical va començar a transformar la seva manera de compondre les cançons. Això sí, no va abandonar el jazz que va fer a Frank. De fet, cada vegada s'interessava més per melodies senzilles, amb cors treballats i arranjaments inspirats en aquest soul clàssic. Però, sense saber-ho, estava posant les bases del disc que canviaria completament la seva carrera. When

L'any 2005, l'Amy va publicar i va començar a escriure noves cançons. La seva vida va, doncs, va, personal, va anar una mica, bueno, en un moment complicat, podríem dir. La seva relació amb el Blake passava en una etapa de separació i moltes de les emocions que experimentava acabarien, com us deia, convertint-se en música pràcticament de manera instantània. No escrivia, és que l'Amy mai escrivia pensant en l'èxit comercial. Escrivia perquè era la seva manera d'entendre el que estava vivint. Les lletres parlaven del desamor, de l'absència, de la culpa, de la dependència emocional, de la dificultat de deixar enrere una persona estimada, de tots els sentiments que tingués l'Amy en el seu moment. I aquella honestedat absoluta faria que milions de persones acabessin identificant-se amb les seves cançons. I és que, per donar forma a aquell nou projecte, va treballar amb dos productors fonamentals. D'una banda, Salam Remy, que ja havia estat al seu costat durant Frank, i d'una altra, Mark Ronson, un productor nord-americà que compartia la seva fascinació pel soul dels anys 70. 60, perdoneu. La connexió artística entre tots dos va ser immediata. Ronson entenia perfectament què buscava l'Amy. Un so que semblés clàssic, però que connectés amb el públic del segle XXI. Les gravacions es van desenvolupar amb músics que interpretaven instruments doncs, gairebé com es feia, doncs, feia unes dècades, evitant doncs, aquesta producció i aquesta composició excessivament digital i apostant per un resultat molt més orgànic. Això va ser també una de les claus del seu gran èxit del disc. La primera cançó que es va publicar i que es va poder escoltar va ser Rehab. La discogràfica no estava completament convençuda de que fos el millor senzill, menys per presentar el nou àlbum. La lletra era bastant provocadora i directa i explicava com l'Amy havia rebutjat ingressar en un centre de rehabilitació quan el seu entorn li ho havia proposat. Però precisament aquella sinceritat era el que feia única la cançó. El famós no, no, no es convertiria ràpidament en un dels versos més reconeixibles de la música dels anys 2000. I lluny de ser doncs, una celebració dels seus problemes de vamos, tengo que ir a rehabilitación y paso, la cançó mostrava la seva manera d'afrontar els problemes, amb una barreja d'ironia, vulnerabilitat i desafiament que definia perfectament la seva personalitat artística.

2006 arribaria finalment Back to Black, un disc de, doncs, que representava un pas endavant espectacular respecte al seu debut, Frank. Les influències del soul clàssic continuaven molt presents, però ara s'hi afegia una producció molt més refinada i unes composicions encara més personals. Pràcticament totes les cançons naixien d'experiències viscudes per l'Amy, com us deia. Per una banda, el tema del desamor amb el Blake Fielder-Stevel, aquest noi, amb el Blake, direm. Però també no només explicava una història concreta. Com us he dit, parlaven de sentiments que són bastant universals, com la pèrdua, la tristesa, la ràbia o la necessitat de continuar endavant malgrat el dolor. Aquesta capacitat per convertir experiències íntimes en emocions que tothom comparteix, doncs va ser una de les grans virtuts del disc, perquè sí, que tu pots parlar de que t'ha deixat el teu nòvio, però si la gent no pot empatitzar amb tu, doncs no li agradarà tant. I aquesta qüestió de el que a mi em passa ho transformo en una cosa que ens passa a tots va ser el que va fer que l'Amy saltés a la fama. Cançons com You Know I'm No Good, Back to Black, Love is a Losing Game o Tear Dry on Their Own demostraven una maduresa compositiva extraordinària. L'Amy escrivia sense filtres, sense intentar maïr les seves contradiccions, acceptava les seves habilitats i les transformava, doncs, en música, en més música. La seva veu, plena de matisos, aconseguia transmetre tanta força i també molta fragilitat dels personatges, tot i que sempre acabava parlant d'ella mateixa.

va començar a créixer gràcies al boca a orella i a algunes actuacions en directe que deixaven el públic completament sorprès. Aquella jove britànica de només 23 anys en aquest moment sonava com si hagués crescut en els grans clubs de jazz dels anys 50, però al mateix temps escrivia lletres molt contemporànies. El contrast era fascinant. Molts crítics coincidien que l'Amy no recuperava simplement el soul clàssic, sinó que el reinterpretava des d'una sensibilitat completament nova. En poc temps, Back to Black es convertiria en un fenomen internacional. Les vendes augmentaven setmana rere setmana, les seves cançons començaven a sonar arreu del món i l'Amy Winehouse deixava de ser una promesa britànica per convertir-se en una estrella global digna d'entrar al passeig de la fama. Però això, ningú s'hagués imaginat, doncs, que la seva vida personal començaria també a complicar-se cada dia. L'èxit mundial acabava d'arribar, però el preu que hauria de pagar per mantenir-lo seria molt més alt del que ningú es podria imaginar. L'èxit de Back to Black es va superar totes les expectatives que la gent tenia. El disc començava a ocupar les primeres posicions de les llistes de vendes del Regne Unit i progressivament també als Estats Units, un mercat especialment difícil per a artistes britànics com l'Amy. I és que, de fet, aquests artistes britànics de soul i jazz no eren molt benvinguts a aquestes llistes. La crítica internacional coincidia que l'Amy Winehouse havia aconseguit una cosa molt poc habitual: recuperar l'essència d'aquest soul clàssic sense convertir-lo en una cosa de, bueno, molta nostàlgia i tal. La seva música era com molt atemporal. Les produccions eren com aquells grans discos dels anys 60, però de relacions i de problemes molt actuals. De sobte, aquella jove que només amb uns anys abans havia actuat a petits clubs londinencs es trobava protagonitzant portades de revistes d'arreu del món, participant en programes i festivals internacionals i també a convertir-se en una de les artistes més admirades de la seva generació. L'any 2007 la seva vida canviaria encara més. Amy i Blake Fielder-Civil van reprendre la relació i el mes de maig es van casar en una cerimònia privada celebrada a Miami, als Estats Units. Per ella, Blake continuava sent una de les grans històries d'amor de la seva vida. Tot i això, la relació continuava marcada per dificultats, discussions, reconciliacions i aquesta gran inestabilitat emocional que va marcar la parella. De fet, aquests problemes podien dir que coincidien amb l'exposició mediàtica que cada cop era més intensa. La premsa britànica seguia pràcticament tots els moviments de l'Amy, cada fotografia, cada sortida nocturna, cada rumor. Tot això es convertia en notícia. L'Amy començava a experimentar una situació que molts artistes descriuen com la gran pèrdua inevitable de la vida privada. Malgrat aquesta pressió constant, el reconeixement professional no deixava de créixer. Al febrer de 2008 arribaria un dels moments més importants de la seva carrera. Durant la cerimònia dels Premis Grammy, celebrada als Estats Units, l'Amy Winehouse va aconseguir 5 guardons en una sola nit. Va obtenir el premi a millor artista revelació, millor àlbum vocal pop, millor interpretació vocal pop femenina i millor cançó de l'any per Rehab i també millor gravació de l'any. Aquella nit va igualar el rècord de més premis Grammy aconseguits en una sola edició per una artista femenina. A causa de problemes relacionats amb el seu visat nord-americà, no va poder assistir presencialment a la gala i les seves actuacions es van transmetre en directe des de Londres i també via satèl·lit. Milions d'espectadors van veure una interpretació emocionant de Rehab i You Know I'm No Good, confirmant que darrere de tota aquesta repercussió mediàtica continuava havent-hi una intèrpret extraordinària. Però mentre el seu èxit arribava al punt més alt, la seva salut començava a deteriorar-se. L'Amy havia reconegut públicament que havia tingut problemes amb l'alcohol i amb diverses drogues al llarg dels anys. També patia d'episodis d'ansietat, una gran pressió emocional i dificultats per gestionar la fama, doncs, que ja s'estava començant a complicar massa. Els seus familiars i amics explicaven, i explicarien també més endavant, que sovint els costava doncs, bastant convèncer-la perquè acceptés aquesta ajuda professional. En diverses ocasions va ingressar en centres mèdics o doncs, també va iniciar aquests tractaments per intentar superar les seves addiccions, però els resultats no van ser els esperats, diguem. Paral·lelament també li van diagnosticar un emfisema pulmonar en una fase inicial, una malaltia relacionada amb el deteriorament dels pulmons que, segons els metges, es veia agreujada pel consum de tabac.
Aquests problemes personals van començar a afectar també a la seva carrera, com us podeu imaginar. Diversos concerts es van ajornar o cancel·lar perquè el seu estat de salut no li permetia actuar en les condicions adequades. Tot i això, quan aconseguia pujar a l'escenari en bones condicions, continuava demostrant un talent excepcional. La seva veu mantenia aquella combinació de força i de fragilitat que tant havia captivat el públic. L'Amy mai no va interpretar una cançó exactament igual que el dia anterior. Sempre improvisava, sempre modificava les melodies i sempre jugava amb els silencis i convertia cada actuació en una experiència molt diferent. Mentrestant, Back to Black continuava acumulant reconeixements arreu del món. Amb el pas dels anys, acabaria superant els 16 milions de còpies venudes i es convertiria en un dels discos britànics més importants del segle XXI. La crítica especialitzada la situava entre els millors àlbums de la seva època, mentre una nova generació d'artistes començava a reconèixer la influència de l'Amy Winehouse en la recuperació del soul, del rhythm and blues i de la composició autobiogràfica. Cantants, de fet, com Adele, Duffy o més endavant Sam Smith, entre molts altres, han explicat que la irrupció de l'Amy va demostrar que encara era possible triomfar escrivint cançons profundament personals i allunyades de les fórmules més comercials. Malgrat tot, la seva vida privada continuava ocupant massa espai als titulars. Els paparazzi la seguien pràcticament cada dia i qualsevol dificultat personal es convertia en espectacle públic. Aquestes exposicions permanents li van generar un debat que continua encara vigent. També podríem dir si realment la premsa del cor ha d'arribar a un límit i quina responsabilitat, podríem també pensar, que tenen aquests mitjans davant doncs, les persones que travessen i expliquen els cotilleos. Amb el pas dels anys, molts periodistes i editors han reconegut que la cobertura mediàtica que va rebre l'Amy Winehouse va contribuir a alimentar una situació extraordinàriament complicada, per dir-ho així de manera única. L'any 2009 es va divorciar del Blake després de la relació marcada per nombroses crisis. Aquell mateix any també va començar a plantejar-se la possibilitat d'enregistrar un nou disc, tot i que mai va escriure diverses cançons. Tot i que sí que va escriure algunes i va participar puntualment en alguns projectes musicals, mai no arribaria a completar el successor de Back to Black. La pressió, els problemes personals i la dificultat per mantenir una rutina estable feien molt complicat reprendre el ritme de treball que havia tingut durant els seus primers anys de la carrera. Durant el 2011 semblava que intentava recuperar progressivament una certa normalitat. Tornava a passar més temps amb la família, treballava de forma més intermitent i es preparava per una petita gira europea. El primer concert d'aquella gira va tenir lloc a Belgrad, a Sèrbia, el juny de 2011. Malauradament, però, l'actuació va estar marcada per les dificultats de la cantant per seguir el repertori i recordar les lletres de diverses cançons. Davant d'aquella situació, el seu equip va decidir cancel·lar la resta de concerts previstos perquè pogués centrar-se en la seva recuperació. Però només un mes més tard, el 23 de juliol de 2011, l'Amy Winehouse va ser trobada sense vida al seu domicili de Camden, a Londres. Tenia només 27 anys. Després de la investigació corresponent, però, les autoritats van concloure que la seva mort havia estat conseqüència d'una intoxicació alcohòlica accidental després d'haver reprès el consum d'alcohol després d'aquest període d'abstinència que havia tingut. La notícia va provocar una enorme commoció internacional. Milions de persones van retre-li homenatge davant de casa seva, als carrers de Camden, i també a través d'aquests... eren com una espècie de concerts improvisats que es van fer arreu del món. I, de fet, amb aquests concerts i amb aquest reconeixement, l'Amy va passar a formar part del conegut Club dels 27, l'expressió popular que agrupa diversos músics que van morir als 27 anys. Tot i que els historiadors de la música recorden aquesta etiqueta com un fenomen cultural, no és cap tipus de base científica. Després de la seva desaparició, el seu llegat no ha deixat de créixer. El 2015 es va estrenar el documental Amy, dirigit per Asif Kapadia, que va obtenir l'Oscar al millor documental i va permetre al públic conèixer molt més i de millor manera la persona que hi havia darrere d'aquest personatge. La seva família també va impulsar la Amy Winehouse Foundation, una entitat dedicada a donar suport a joves vulnerables i a desenvolupar programes de prevenció relacionats amb addiccions, l'educació i la inclusió social. No a prevenir l'educació, sinó a les addiccions i, a part, a promoure l'educació i la inclusió social.
Avui, més d'una dècada després de la seva mort, l'Amy Winehouse continua sent una referència imprescindible a la música contemporània. La seva veu continua emocionant noves generacions d'oients. Les seves cançons formen part dels grans clàssics del segle XXI i el seu estil continua influint artistes de diversos gèneres. Va demostrar que no calia amagar les emocions darrere d'una imatge perfecta o d'un personatge. La seva carrera va ser breu, però suficient per deixar una empremta profunda en la història de la música. I és que potser aquest és el gran llegat. Amy Winehouse no va intentar semblar-se a ningú. Va cantar les seves pròpies vivències, va escriure les seves pròpies ferides i va convertir les seves emocions en cançons que encara avui continuen connectant amb milions de persones. La seva veu es va apagar massa aviat, però la seva música continua sonant amb la mateixa autenticitat del primer dia. Hem arribat al final d'aquest recorregut per la vida d'Amy Winehouse, des dels seus primers anys a Londres, fins a que va convertir-se en una de les grans veus del soul contemporani. És gràcies a artistes com elles que hem pogut tenir noves generacions d'artistes i cal reconèixer la feina de l'Amy Winehouse. I és per això que li deixarem aquí un espai al Passeig de la Fama. Dit això, esperem que us hagi agradat aquest episodi de Passeig de la Fama. Recordeu que teniu tot l'estiu per seguir escoltant biografies, totes les que us hagueu perdut de setmanes anteriors, totes les que tenim encara per fer, i si encara us sobra temps lliure aquest estiu, podeu escoltar també el programa de l'estiu que va canviar tot, on expliquem doncs, diversos esdeveniments molt importants de la història, no de la música, sinó de la història contemporània, i doncs crec que li hauríeu de donar una ullada. Dit això, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem en el

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 360 s'ha reobert a quarts de vuit després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària, les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 10 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns casos es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Per la seva banda, el Servei d'Emergències 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de precipitació, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I arran d'aquests aiguats, 5 persones han resultat ferides. D'aquestes, 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barao i una d'elles està en estat crític. Les altres 2 afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres 2 són de caràcter lleu per la caiguda d'un altre mur al càmping Arc de Barà. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. També s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores al sud de Catalunya davant aquesta situació meteorològica. En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta passada nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler de les Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. I tanquem amb els esports, amb la derrota del Girona ahir per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades a la segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Adéu, filla. T'espero per dinar?
2: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Què tal? Salutacions, aquí també a les vies de so de Ràdio Molins. A les especials d'estiu d'aquí, de l'emissora. A la playlist de les nacions, avui li toca a Espanya. On ha portat durant bastants anys, els anys 80, 90, sobretot el pop-rock espanyol. I avui tindrem doble capítol, eh? Avui necessitem dos programes, doncs, per dues hores. M'he dit dos programes, no? Dues hores, doncs, per posar tot el que necessitàvem posar i encara ens quedem curts. Però he intentat portar el més... Vull dir, les bandes que més han repercutit en el pop-rock espanyol, el synth-pop espanyol, la música electrònica, també. Diré una mica de tot. Comencem amb una de les bandes que... més ha vengut, més ha generat, més ha comportat al món de la música, moltes bandes influents en el seu moment, però sobretot en el seu principis, que havien començat a tocar una mica flamenc, però com va començar l'onada del synth-pop que venia del Regne Unit, doncs els Mecano, la banda Ana, José i Nacho, també es va apuntar a aquesta moda. I amb els Mecano comencem amb Me colé en una fiesta. Nosaltres també ens colem a la festa dels Mecano. Els germans, José i Nacho Cano i... Ana Torroja.

I és que les lletres de Mecano portaven moltes històries verdaderes en aquell moment. Parlaven sobre el tema del desamor, de les drogues en el moment dels anys 80, sobre el tema de lesbianisme, també, amb també històries d'amor o desamor, com dèiem, amb temes com Cruz de Navajas, també parlava de Dalí, també parlava de L'Hijo de la Luna, temes també, de, com dèiem, Me cuesta tanto olvidarte, o molts, Maquillaje, per exemple, o la cançó de Fuerza del Destino, entre moltes d'altres. Mecano. I ara arriba una de les bandes que es van formar a finals de l'any 82 per doncs, Carlos Berlanga i Nacho Canut, i després s'afegiria Alaska com a vocalista principal. Olvido Gara, que venia de Mèxic i es va doncs, apuntar a això, a aquesta moda d'aquestes bandes doncs, de pop-rock i també un pop sintetitzat, també, una mica la mescla. Alaska i Dinarama, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Ella...

0: Aquesta cançó la trobaràs en un dels primers àlbums de la banda Alaski Dinarama, des del que porta pel nom de Seo Carnal. Per cert, la cançó que hem escoltat abans de Mecano també forma part del primer disc de la banda de Mecano. I en aquest cas, de Seo Carnal d'Alaska Dinarama. I ara arriba la banda d'Hombres G, David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita i Javi Molina, amb una cançó...
1: És útil que sigas mintiendo. A mi no me puedes engañar.
0: Que parla d'Indiana Jones.

mira que en una entrevista fa molt poc David Summers deia que ell deia que no, de cantar no en sabia bé. Feia els màxims impossibles per poder fer-ho bé. Ara arriba Ràdio Futura, formats l'any 80 per els germans Auceron. Ràdio Futura, amb aquest Veneno en la piel. Una banda que formava, doncs, mesclava estil rock i reggae i pop. Dicen que

El membre fundador, que era, que és Santiago Cerón, després va fer la seva carrera en solitari, primer dient-se com a Juan Perro, i després ja amb el seu nom, Santiago Cerón. Amb el seu germà van formar Luis i Joan Enrique Sierra, aquesta banda formada l'any 80 a Madrid, una de les bandes de la movida madrilenya més importants, eh? Raya Futura. I ara ens anem de Madrid fins a València per escoltar la banda formada per Carlos Goñi, Revolver. Ell ens cantaran aquesta cançó del 95, El Dorado. Revolver.

des del Dorado de 1995, l'àlbum que porta el seu nom també. I ara arriba també una altra banda que es va formar l'any 80, també per dos germans, un que ens va deixar el 98, que eren la banda del, de, també de Madrid, els germans Urquijo. També doncs, ens va deixar José Enrique Cano Canito, la banda formada ara per Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo i Juanjo Ramos i Santi Fernández. Estem parlant de Los Secretos, també una de les bandes de pop-rock espanyol més importants. Ells porten influències del pop, del rock i del pop-folk nord-americà, també, sobretot, les seves arrels. Escoltem, doncs, Los Secretos, també, justament des de l'àlbum 1990, del 95, aquesta cançó que sona... Pero a tu lado...

La veu dels germans Urquijo i sobretot la que ens va deixar Enrique. Enrique Urquijo, i després se li va fer un homenatge. Los Secretos, des del Dos Cares Distintes al 95, Però a tu lado. I ara també arriba una de les bandes de pop-rock espanyol més importants, la que més han vengut, Grammys també han vengut, és la banda de Donosti, La Oreja de Van Gogh, en aquest cas amb la veu de Leire Martínez, Xavier San Martín, Álvaro Fuentes, Aritz Garde.

L'Oreja de Van Gogh, amb la cançó que dona nom a l'estació que estem justament ara, Verano, eh? Amb la veu de l'Eri Martínez, que ara ja no està a la banda, sinó que està, o tothom està, a Maya Montero. I de Donosti baixem una mica fins a Valladolid, però amb una banda que fa pop-rock celta, que semblava més una banda gallega que no pas una banda de Valladolid, però que Jesús Cifuentes és de Valladolid i els seus integrants. També barregen metal, flamenc i son cubano, justament el son cubano que ens porten els Celtas Cortos en aquesta cançó. Des del disc Tranquilo Majete de 1994, Romance de Rosabella y Domingo. Una de les bandes també molt importants del pop rock espanyol, Celtas Cortos.

amb les meves cançons podríeu veure que tinc molta influència dels anys 90, sobretot 94, 93, 94, 95, perquè sí, els Celtas Cortos, que eren de Valladolid, feien pop-rock celta, justament l'artista que ve a continuació, una de les grans veus del país, aquest cas sí que és gallega, nascuda a Bormonto, eh? Luz Casal, des del disc Como la flor prometida, Entre mis recuerdos.

0: recuerdos.
1: Luz Casal, Entre mis recuerdos. I ara una banda formada del 84 al 98 per Manolo García i Quimi Portet, altres noms com Los Rápidos, Culta Mandril o Los Burros, abans de dir-se El Último de la Fila. Des del disc Astronomía Razonable, Mar Antiguo. També una de les bandes més influents de la música del pop rock espanyol, El Último de la Fila.

Antiguo, de l'última de la fila. I era una de les bandes de rock and roll o rock espanyol que més han triomfat, no només al país, sinó també a l'altra banda, doncs, de l'oceà, Hispanoamèrica, també Alemanya, Bèlgica, Suïssa, França, Itàlia. Han gravat discos justament als Estats Units, també. La banda de Bunbury, Valdivia, també Joaquín Cardel i Pedro Andreu. Des de Saragossa, Héroes del Silencio, també conegut per Héroes o HDS, Héroes del Silencio. Des d'un disc imprescindible, El Espíritu del Vino, Nuestros Nombres, de 1993.

Héroes del silencio, des de l'espíritu del vino. I ara farem una ruta per la Mediterrània, perquè passarem tota la costa, estem justament a Saragossa, anirem per la zona de Albacete, anirem cap a la zona de, doncs, de València, i baixarem fins a Múrcia, a Almeria, fins a arribar, doncs, a Torremolinos, a Màlaga, per escoltar una banda de New Wave i també reggae, pop llatí, la banda, doncs, formada, doncs, de... La banda, doncs, també forma part de la movida madrilenya, però justament ells són de Màlaga, eh? La banda de Javier Ojeda, Cris Navas, Manolo Rubio, Antonio Luis Gil i el desaparegut Ricardo Teixidó. Des d'un disc del 1998 estem, doncs, parlant de la banda Danza Invisible. Escoltem Por Ahí Se Va. Ara sonarà, perdoneu, eh? Tenia aquí el mòbil, tranquil·lament. Ara sí, senyor. Coses que passen. Danza Invisible, Por Ahí Se Va. Por Ahí Se Ha Ido El Sonido.

0: Danza Invisible, por ahí se va. Des del disc En Equilibrio, del 1998. Pues com mesclen aquesta mena de beats, música llatina i també pop en rock. Rock and roll, sobretot. Swing, també. Swing també és una de les parts importants de Danza Invisible.
1: Por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece.
0: Vinga, que ara dintre d'uns segons tornem cap a Donosti.
1: Por ahí se va el amor. Por ahí se va, por ahí se va. Por ahí se va el amor.
0: Amb una banda que abans eren tres, junt amb Diego Vasallo i Miquel Arenchun estava Juan Ramón Viles, eh? Duncan Du, A Tientas. Des del disc Piedras de l'any 94. Una de les també bandes tan importants del pop rock espanyol. Avui a la playlist de les Nacions d'Espanya.

0: Duncan Du, a Tientes. La banda de Guipúzcoa, Donosti. De les meves bandes predilectes. Duncan Du. Arribem a la part final d'aquesta primera hora de programa. Ens trobem a la pròxima, amb aquesta, Amaral, eh? La deixem en pausa i te la posem per la pròxima hora. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Les pluges que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa a Rodalies, la circulació a l'R2 Sud, l'R4, l'R13, l'R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert també passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, a Torredembarra s'han recollit uns 137 litres per metre quadrat i les principals afectacions a aquest municipi s'han produït al passeig Miramar i en alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim, que també han quedat inundats. Ens dona més detalls des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
3: El passeig Miramar s'ha hagut de tallar en alguns trams per l'acumulació d'aigua. A més, s'ha hagut d'assistir un vehicle i a una família que ha quedat incomunicada a l'organització de Claramar. S'han desplaçat diverses tapes de claveguera i contenidors i també hi ha hagut afectacions a la platja. Durant la matinada, la policia local ha rebut nombroses trucades per atendre diverses situacions d'emergència. Amb tot, l'alcalde accidental, Valé Pino, destaca que al municipi no hi ha hagut danys personals i que ara treballen per recuperar la normalitat a la via pública.
4: La platja està afectada, però no està excessivament afectada. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
3: Segons les dades del Meteocat, les precipitacions registrades durant aquesta matinada a l'estació automàtica que hi ha arran de platja fan que aquest dissabte hagi estat el dia més plujós a Torredembarra en 26 anys de dades.
2: I seguim parlant d'aquests aiguats perquè fins ara 5 persones han resultat ferides. 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà i una d'elles es troba en estat crític. Les altres dues afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres dues són de caràcter lleu per la caiguda, en aquest cas, d'un altre mur al càmping Arc de Barà. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar i també s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I tanquem els esports en futbol. Derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercador-residències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
3: La Aida el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Benvinguts de nou. Aquí el segon part del capítol d'aquest Playlist de les Nacions, on escoltem avui pop-rock espanyol. Ens havíem quedat amb un petit trosset de segons d'Amaral, una banda que es va formar doncs, a Saragossa, per la vocalista Eva Amaral i el guitarrista Juan Aguirre. Jo me'n recordo el 98 quan van debutar en temes com Rosita, i mira si n'ha arribat lluny. Aquesta us poso una de les meves cançons preferides del seu segon disc, la cançó Com Hablar, Amaral.

Com dèiem, aquesta cançó, Com hablar, forma part del segon disc d'Amaral. Primer va ser el seu nom, pel nom d'Amaral. El segon, Una pequeña parte del mundo. Així és com es titula aquest àlbum. Després ja vindrien àlbums com Estrella de Mar, sembla que Estrella de Mar, bueno, que té cançons com No soy nada sin ti, no? Amaral des de Saragossa. I ara arriba una banda de Madrid formada l'any 82, coneguda en cançons com Lobo Hombre en París. La banda de Luis Bolín, Rafa Sánchez, Íñigo Zabala i el desaparegut Mario Martínez. La Unión, amb un so molt més electrònic durant els 2000, amb aquesta cançó, Vuelve el amor, La Unión. La Unión.

I això que la Unió no és una banda de pop electrònic. El que sí que és una banda de pop electrònic, són de Barcelona, però més precisament de Sant Feliu de Llobregat. La banda de Jordi Sánchez i Miguel Arjona, des del disc d'Ultimàtum del 2008, amb un nou so més electrònic, més, més potent, eh? Yo no me escondo. O-B-K. Unes lletres que signifiquen Overcorn, una demo de Depeche Mode. Eren fans, OBK, de Depeche Mode.

en un videoclip ple de focus en una sala on Jordi Sánchez es transforma en Miguel Arjona, eh? Amb això només t'ho dic, pot veure el videoclip. A mi m'encanta aquesta època de OBK, just la primera també, eh? Però aquesta va ser molt més madura, jo crec, eh? Van començar a venir temes, eh? Molt més electrònics, molt més potents, amb més energia, eh? Aquesta n'és una prova d'ella, eh?

Mira que des de Sant Feliu, Barcelona, passem fins a Madrid un altre cop a una de les bandes de movida madrilenya més importants, Gabinete Galigari, la banda de Jaume Urrutia, amb un rock, pop-rock, post-punk i folk-rock del 81 al 99, amb aquesta cançó, El calor de l'amor en un bar.

Gabinete Gali Gali, el calor de l'amor en un bar, eh? Com tots fem la vida del bar, eh? Molt típic espanyol, això. Gabinete Gali Gali, un dels grans bandes del pop-rock espanyol, com no. Com la que ve a continuació, també, des de la capital, Rubén del Pozo i Leiva Pereza arriben amb aquesta cançó, Como le tienes tú.

Pereza, des del disc Animales del 2005, aquesta cançó Com la tienes tu. Seguim a Madrid amb una banda que es va formar l'any 1985 per Coque Malla i companyia. Wow, Los Ronaldos. Adiós, papá. Imagina't que en aquell moment el nom de Ronaldo que no existia, eh?

Los Ronaldos, des del seu segon treball, aquest disc Saca la Lengua del 1988. En la playlist de les nacions avui a Espanya, amb el pop-rock espanyol, sobretot amb aquesta banda que fusionava pop-rock, també funk. Funk-rock, eh? I ara arriba també aquí la playlist de les nacions. Chiquilla! Wow! Des de València, Seguridad Social!

des de Benelux, Alfafar, València, la banda de José Manuel Casany i companyia, Seguretat Social, amb una mescla de ska, reggae, funk, inclús la copa feta rock, Seguretat Social. I també ara arriba una de les grans veus que ens va deixar també en el seu moment, Manolo Tena, Les mentiras del viento. Sobre el nom homònim que porta el nom de la cançó, eh? Un dels mestres també de la música rock espanyola, Manolo Tena.

Las mentiras del viento de Manolo Tena, també nascut a Madrid, també el desaparegut Manolo Tena, i també el desaparegut, també nascut a Madrid, també enllaçat, Antonio Vega, fundador també de la banda, de les bandes més importants del pop rock espanyol, com era també Nacha Pop. La cançó que he triat d'Antonio Vega és de l'any 94, des del disc Oceanos de Sol. La cançó Elixir de Juventud. Nascut a Madrid el 16 de desembre del 57 i ens va deixar a Majadahonda, Perdó, no, primer Miguel Ríos, perdó. El gran Miguel Ríos. Després li toca Antonio Vega. Primer, Miguel Ríos. Bye, bye, Ríos.

0: En el videoclip d'aquesta cançó hi canten els seus amics, els Pereza, en Rubén Pozo i Leiva, també hi canten M-Clan, també en Juanes, Amaral i Juan Aguirre, Amaral i Juan Aguirre. Des de Granada, Miguel Ríos. En una cançó es va dir Bye Bye Ríos, que va servir per despedir-se dels escenaris, cosa que al final ha acabat tornant.
1: I acaba la funció.
0: Llarga vida, Miguel Ríos. Encara, a dia d'avui, encara segueix tocant els escenaris. Quina força, eh?

Antonio Vega, Elixir de Joventut de l'any 1994, una cançó que també va arribar al número 1, de les llistes. Em recordo molt d'aquesta cançó i d'aquella època, Va ser per allà l'estiu del 94, Justament. I de Madrid fem la penúltima paradeta, perquè l'any 1988 dos nois, una noia i un noi, anomenat com Àlex de la Nuez i Cristina Rosenvinge, pel nom, doncs, de... Pom, pom, pom, pom, Àlex i Cristina ens van fer ballar amb aquesta. Chaz, ya aparezco a tu lado.

Quantes vegades no haurem ballat aquest tema, eh? Chacia Pérez a tu lado. Àlex i Cristina. Després, Cristina Rosenvinger i la seva vida discogràfica en solitari i també amb los Soterráneos. I Àlex de la Nuez crearia cançons com Cançons de l'estiu. Eh? El Río des de Granada, eh? La banda de Miguel, de Manuel Espanya. O Miguel Espanya? No me recordo si era Miguel o Manuel. Bueno, ara després us ho dic. La Guàrdia, Mil Canes Llevan Hacia Ti.

Estava entre Miguel i Manuel. Era Manuel Espanya, eh? Estava a punt de dir només Manuel, eh? Però al moment m'hi... Doncs, a vegades no m'agrada dir tantes dades, però era Manuel Espanya el cap vocalista de, doncs, de La Guàrdia, eh? Un disc del, anomenat Vámonos, de l'any 88, eh? Hace tiempo que vivo aquí. Seguim a Madrid. Muchos años son ya. A la banda de La Trampa. He tenido tiempo de ver. Formats entre el 88 i el 95. I van tornar el 2012.

de Madrid ens despedirem amb cap a Múrcia. Els murcians M.A. Clan, que van sorgir justament el 95, ens portaran l'última cançó d'aquesta playlist de les Nacions. Avui pop rock espanyol, playlist de les Nacions avui Espanya. L'última cançó que escoltarem és aquest Antihéroe de M.A. Clan. Moltes gràcies i ens trobem en el pròxim capítol de la playlist de les Nacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels a la Costa Daurada. L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa a la xarxa viària, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 8:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que ja havien quedat atrapats a causa dels aiguats. Pel que fa als trens, la circulació a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies s'ha pogut restablir passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, les precipitacions han deixat al voltant d'uns 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra fins a les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. I arran d'aquests aiguats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas al sud de Catalunya, davant la situació meteorològica. En una piulada a la xarxa X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. A més, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. Anem ara amb un apunt cultural, perquè Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents al territori català. I tanquem amb els esports. En futbol, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roseta Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
3: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Rosa Alarcón Montañés.
4: Exacte.
3: Periodista i presidenta de l'associació Distonia Catalunya.
4: Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Gràcies per haver-me convidat.
3: Molt contenta.
4: Jo
3: molt,
4: també.
3: Molt contenta, perquè a banda que ens coneixem fa molt de temps,
4: sí.
3: Jo... ets... realment per mi ets molt heroïna. I per tant, totes... a veure, d'heroïnes hi ha moltes a la vida.
4: Moltes, moltes.
3: Però en el teu cas, perquè, clar, jo que et conec de fa molts anys, quan em vas explicar el que et passava, va ser com un xoc.
4: Sí.
3: Que ara ho explicarem. I ara fa 2 anys, no? Des de setembre del 23...
4: Tres que vaig dimitir, jo era regidora de l'Ajuntament de Barcelona. I malauradament tenia una malaltia rara, que ara us l'explicaré.
3: El síndrome de Meige.
4: Perquè el senyor que la va detectar, la malaltia, era un senyor francès i, per tant, és Meige.
3: Meige. Que de sobte deixes de veure.
4: Exacte. Va intermitent, no sé quan passarà, ni com, ni a un patró, i de cop i volta se'm tanquen les persianes que dic jo, em quedo sense parpelles, les parpelles cauen avall, i em quedo amb
3: cega. Cega.
4: Em quedo
3: sense
4: cega.
3: Visió.
4: De fet, es denomina que tinc una ceguesa funcional.
3: Ceguesa funcional, què vol dir?
4: Que vol dir que a vegades veig i a vegades no, però que de facto sóc cega. I de fet m'haig de comportar pel carrer i per tot arreu com si fos cega 100%.
3: Perquè de sobte, potser estàs creuant, que això ho expliques molt,
4: això,
3: no?
4: Això, bueno, la primera vegada que em va passar, que ja fa 6 anys, estava creuant un pas de vianants i en un lloc on hi havia força trànsit i de cop i volta se'm van tancar els ulls. Jo, clar, espantada, què és això? No podia obrir els ulls, no podia. I els cotxes allà pitant, imagina't el caos de trànsit. I sort que em va agafar un senyor, em va portar a la vorera, i sort que estava molt a prop del meu cap i cap al meu cap que hi vaig anar. I allà va començar el meu calvari particular, perquè vaig trigar 3 anys a tenir diagnòstic de què tenia. Al principi els metges no li donaven cap importància, deien, això és ull sec, i jo, vinga a posar-me gotetes. I clar, jo no millorava, al contrari, cada cop anava pitjor. I finalment, per sort, una metgessa fantàstica va dir, això, res d'oftalmòleg, perquè vaig passar per oftalmòlegs, anem al neuròleg. I va ser quan es va descobrir que és el que tenia.
3: Com es deia la metgessa? Recordes?
4: Sí, la Jacqueline Baca.
3: Bueno, ho dic perquè m'agrada dir els noms de les dones
4: que fan aquestes coses.
3: Que és, bueno, fer xarxa amb nosaltres, exacte. En aquest cas des de la professionalitat, no?
4: Sí.
3: I acompanyar-te.
4: No, i a més coneix molt bé, ha acabat sent la meva metgessa de capçalera, la del meu cap, i t'haig de dir que estic encantada amb ella i que funciona fantàsticament. A més, coneix molt bé la meva malaltia, sap perfectament els símptomes que pot tenir, perquè és una malaltia que en el meu cas no ha estat molt fort, però també afecta molt la part mental. Clar. Hi ha persones amb la meva malaltia amb veritables desequilibris a nivell mental. I a mi, per sort, mira, amb pastillites i una mica de... ho hem anat superant molt bé.
3: Que bé.
4: M'ha permès tirar endavant sense problemes.
3: Ara ens explicaràs sí. una mica més, perquè tu has decidit en aquesta etapa última que sí. dediques el teu temps a la difusió i a la divulgació.
4: Exacte.
3: I a la presidència d'una entitat que és nova.
4: Exacte. Fa un any just que vam constituir, arrel de que jo expliqués, clar, jo vaig tenir una obligació que em vaig imposar a mi mateixa, que és, tens una malaltia rara de la qual ni jo mateixa havia sentit parlar. Has d'explicar-ho. No pot ser que la gent trigui... La mitjana de diagnòstic és de 4 anys. Jo vaig trigar 3 i vaig tenir sort. Però imagina't el drama que pot ser per una persona que... Bueno, el síndrome de Meix no deixa de ser una distonia. I la distonia pot afectar qualsevol musculatura del cos. En el meu cas m'afecta els ulls i m'afecta la boca, però fonamentalment els ulls. I no deixa de ser una distonia, i és una malaltia que s'ha d'explicar, perquè hi ha molta gent que la té, el que passa que està infradiagnosticada per tot arreu.
3: Ara jo et faré la pregunta... Una distonia, en paraules que jo pugui entendre.
4: Sí.
3: Què vol dir?
4: Vol dir moviments involuntaris de qualsevol part del cos. Hi ha distonies focals que es diuen que són en llocs concrets del cos, o pot afectar generalitzada, que pot ser tot el cos. Pot passar a qualsevol edat, hi ha les focals, normalment és més en gent més gran, el síndrome de Meix, que oble farospasmo, que també n'hi ha, afecta sobretot a dones, que és en el meu cas, afecta sobretot a dones que ja han passat la cinquantena i és quan es manifesta. Però la malaltia pot afectar a qualsevol edat, i en nens especialment, és especialment greu, perquè normalment afecta molt la part de les extremitats i no els deixa caminar, no els deixa fer moltes coses de les quals a una criatura li agradaria molt fer.
3: I fins ara no hi havia una entitat que ho acollís.
4: Hi ha alguna entitat, per tema pediàtric, hi ha una entitat a nivell d'Espanya que és Salutme, que estan fent una tasca brutal i que, de fet, tenim un conveni entre l'Associació d'Histonia Catalunya i l'UDME, tenim un conveni per poder tirar endavant per fer-nos costat com a associacions. Ells porten 11 anys amb una presidenta, la Marina, que tira amb molta força, i la veritat és que ens estem ajudant mútuament, sobretot per poder fer algun projecte important aquí a Catalunya. Perquè no és només fer difusió de la malaltia, que també, evidentment, és el que més en sé i el que més m'he dedicat, sinó també poder ajudar a la investigació i a la millora de l'assistència. I, per tant, també una de les feines que fem és la de la recaptació de fons, i tenim un projecte justament a la Vall d'Hebron per poder fer una unitat de distonia que seria la primera unitat de distonia a nivell europeu.
3: Sí?
4: Sí. Estem treballant de valent.
3: Mira. No, el que m'estranya és que no n'hi hagi cap.
4: No, a nivell europeu no. I seria una unitat que la idea és combinar la part d'investigació amb la part d'assistència als pacients, i sempre des de la salut pública.
3: No, està molt
4: bé. Estem treballant i estem intentant recaptar fons per consolidar les associacions i per tirar endavant amb la investigació i l'assistència.
3: Quina és la incidència en la població?
4: A veure, a nivell d'Espanya, perquè al final la meva és molt petita, la prevalència. La meva estem, segons les estadístiques inicials, estem entre 7 i 20 casos a nivell de Catalunya i entre 80 i 100 a nivell d'Espanya.
3: Molt, sí, una malaltia rara.
4: Rara.
3: Sí, sí.
4: El que passa que la distonia és molt més àmplia. De fet, la distonia afecta unes 20.000 persones a Espanya, De diferents tipus. I afecta unes 20.000 persones i està infradiagnosticada. De fet, a nivell d'adults és la tercera malaltia de trastorns del moviment. La primera és el Parkinson, després el temblor essencial i la tercera és la distonia. I a nivell pediàtric és la segona malaltia de trastorn del moviment. Sí, i és molt desconeguda perquè tu parles de Parkinson i tothom sap què és el Parkinson, però ningú sap què és la distonia, o molt poca gent.
3: Molt poca gent, clar, per això costa que el metge encerti.
4: Exacte. Déu-n'hi-do. Tot i que, com diu una de les neuròlogues que està a l'equip de la Vall d'Hebron, també surt a les preguntes del MIR. És a dir, que haurien de saber-ho també.
3: És de tipus genètic, és de tipus...
4: A veure, la investigació en aquests
3: ambiental...
4: moments... No, sobretot és, hi ha dos tipus allò d'origen, o tres tipus d'origen. Hi ha l'origen genètic, que és el que s'està investigant més i en el que s'està avançant més. De fet, quan jo vaig començar a entrar en el món aquest, es parlava de 70 gens que afectaven. En aquests moments ja se'n parlen de 700 gens que afecten a la distonia, que poden implicar-se, influir en el desenvolupament de la malaltia. Hi ha un altre, que és el meu cas, per exemple, que és l'idiopàtic, és a dir, que no tenen ni idea d'on ve ni per què ve, no ho saben. I després pot haver-hi també distonies que a vegades són transitòries però a vegades són permanents per consum de determinats medicaments o per consum de drogodependències.
3: I de més incidència en dones que homes?
4: És una mica més prevalent en dones que en homes, però també hi ha homes afectats.
3: Amb aquesta... Sou 22 a l'entitat?
4: No, ara ja som 44.
3: Ah,
4: vam començar en 14.
3: Anava a dir, jo vaig llegir 22.
4: Fa un any vam començar en 14 i ara, mira, aquesta setmana 44 s'ha fet soci a una altra persona. Ja som 44 i encantades de tirar i de tirar endavant.
3: De tirar endavant. Anem a explicar qui ets.
4: Sí,
3: una mica, no?
4: Bueno.
3: Tu vas néixer a València.
4: Exacte.
3: No tens molt d'accent, ja. Però...
4: No, perquè jo vaig aprendre... A mi em va passar una cosa curiosa. Jo soc valenciana, de fet...
3: De la capital?
4: De Manises, és com l'àrea metropolitana de València. Jo vaig néixer allà, a casa meva es parlava el castellà, no es parlava el català, i de fet jo vinc, la meva mare és d'Albacete, per tant castellà, però el pare venia d'una família que eren valencians de tota la vida, i de fet els meus avis entre si parlaven en català. I va arribar un moment, els meus avis ho van passar tan malament els anys, bueno, quan van anar a l'escola a principis del segle XX, que van decidir que ells, els seus fills, no passarien pel que havien passat ells. I per tant els hi van ensenyar només el castellà, amb la qual cosa ni el meu pare ni la meva tia parlen català, tot i venir d'una família en la que el valencià era l'idioma habitual. I l'idioma...
3: Quin greu, no?
4: És molt greu. I, per tant, quan jo vaig arribar aquí a Barcelona, als 18 anys, que vaig venir a estudiar periodisme, vaig decidir que havia d'aprendre la llengua i, per tant, que... I, mira, en 2 anys ja l'estava parlant, o sigui que estic contenta.
3: I periodista per què?
4: Mira, des de molt petita, jo tenia 10 anys o així, sempre m'havia agradat molt escriure, escrivia molt, jo tinc molts contes infantils, i sempre havia dit, i sóc curiosa, jo, que m'agrada veure les coses, m'agrada investigar, m'agrada... I entre escriure i investigar vaig dir, això del periodisme a mi m'agrada. Però aleshores tenia un problema, i és que a València no hi havia... Clar, València no deixa de ser la tercera ciutat d'Espanya, i hi havia molta oferta universitària. I els pares, clar, deien, home, no, perquè a València no n'hi havia en aquell moment. Hi havia de venir a Barcelona o a Madrid. I els pares, jo insistint, però que no fas dret, o fas filologia, o fas alguna altra cosa que no sigui exactament periodisme. I jo, imagina't, per convèncer-los, em vaig presentar, tenia 17 anys, van obrir un diari a València, el Diari de València, I em vaig presentar abans que es posés en marxa la redacció i vaig dir, jo vull treballar amb vosaltres, amb 17 anyets, o sigui que era la meva primera feina. Total, que em van dir que sí, em vaig fer corresponsal del meu poble.
3: Mira.
4: Era corresponsal de Manises i Quart de Poblet al Diari de València i no només cobria el que era la vida diària dels dos pobles, sinó que a més acabava cobrint els partits de tercera del quart de Poblet que jo de futbol no en sabia res, però el meu avi, que havia estat jugador de futbol, va fer unes classes accelerades i vaig aprendre i feia les cròniques d'això.
3: Déu-n'hi-do, o sigui que vas començar de periodista
4: molt, molt, molt nena. I els pares van veure tan clar que jo volia fer això que van dir, bueno, en grans plors de la mare, sobretot, perquè als 18 anys la nena els va marxar. Va marxar, jo sóc la gran de quatre germanes i la nena va marxar.
3: La mare, que el seu nom és?
4: Rosa, com jo.
3: Rosa, sí. Tu ets la gran, has dit.
4: Jo sóc la gran, sí, de quatre és això, Rosa.
3: Sí. I llavors es va venir cap a Barcelona, vas anar a la Universitat Autònoma.
4: Exacte, vaig estudiar l'Autònoma em vaig liar molt amb assemblees, amb el que era el moviment estudiantil, que ja estava més de capa caiguda, però... Encara, Déu-n'hi-do, ens van agafar els anys de l'OTAN, del referèndum de l'OTAN, i ens van agafar diverses coses d'aquestes. I després, per una altra banda, jo sempre havia estat en associacions a València, i aquí venia de la tradició cristiana, i em vaig associar a una associació que era el Moviment d'Universitaris i Estudiants Cristians, uh-huh. que era un moviment dels la GIC, no és, els que tenim més edat ens en recordem, de les 5 J, diguem, de els moviments progres juvenils de la pròpia església, i el MUEC era aquí a Catalunya el dels estudiants.
3: I vas entrar aquí.
4: I vaig entrar aquí, arrel d'aquí em vaig estar implicant a l'associació, fèiem la nostra activitat, però em van proposar anar al Consell de la Joventut de Barcelona

0: I jo crec que som els dos únics expresidents del Consell de la Joventut que, bueno, i encara estem junts, diguem, gairebé 40 anys després.
1: Com recordes aquells moviments joves? O sigui, ha canviat molt el que seria la militància juvenil aquests anys?
0: Ha canviat molt en moltes coses, especialment en coses de lleure infantil i juvenil. Però el Francesc, el meu marit, que venia de Minyons, i després nosaltres hem tingut dos fills, evidentment, amb la tradició nostra, els hem portat al cau, han estat, i els meus fills han acabat fent de caps d'agrupament. Veig que ja nosaltres érem una mica més lliures, havíem de fer menys burocràcia, estàvem menys sotmesos a regles des del punt de vista de que no, ara no podem fer els campaments sense fer una memòria, sense fer no sé quantes coses. Aleshores, quan jo era jove, això no passava. O els moviments universitaris no estaven gens reglats. Ara està tot molt més reglat. A veure, que hi ha una part que és lògica, perquè hi ha una part de subvencions públiques que van anar als moviments juvenils, però hi ha altres parts, i per tant tot el que sigui diner públic evidentment s'ha de justificar i s'ha de revisar molt bé, i els nens estan molt protegits, i si te'ls emportes una setmana de campaments doncs els has de protegir molt, però és veritat que nosaltres érem com més lliures, diguem,
1: més diferents.
0: I una mica diferents. Bueno, era diferent.
1: Tu de fet... Això de ser la presidenta deu venir de darrere, no? Perquè ara també ets la presidenta.
0: De fet.
1: Sempre has estat així com al davant de tot.
0: Bueno, m'agrada molt tirar endavant amb les coses. I aleshores, això de la distonia, el que va passar és que jo vaig començar a explicar-ho. Sense saber què tenia, perquè tampoc ara sé molt més de la meva malaltia, però en aquell moment jo l'únic que volia era explicar el que em passava i que si hi havia més gent que això. I arrel de fer entrevistes i anar-ho explicant, em vaig trobar que se'm va apropar un grup de gent, i el 10-12 dones, perquè érem tot dones, fins i tot alguna, la Carme, una noia de Madrid, una altra de Mallorca, allò, dones de tota Espanya, i que ens vam ajuntar, vam fer fins i tot un parell o tres de trobades entre nosaltres, que va ser com un descobriment, perquè totes ens pensàvem que estàvem molt soles, i de cop i volta tenir gent que se li tanquen els ulls, a totes ens passava el mateix, clar, va ser brutal. I arrel d'això vam crear el grup i van decidir tots que, com jo havia iniciat, doncs em van fer l'honor aquest de fer-me presidenta del grup.
1: Tu deia allò de... Bueno, perquè, clar, per entendre una mica també el salt teu, tu estàvem en la teva època periodística, quan vas acabar la carrera vas treballar a diferents mitjans, no? Antena 3, el Diari de Barcelona, la Hoja del Lunes...
0: Exacte.
1: Això era de València.
0: A València, vaig estar dos estius treballant tot l'estiu...
1: A la cadena CER.
0: A la cadena CER, també un programa juvenil...
1: Ara em deies, perquè estàvem parlant, perquè ara ets una TikToker.
0: Bueno, això...
1: Déu-n'hi-do. Jo et deia, com fas això del videotel? Em dius, és que jo feia de NG, que la gent que ens escolti no sàpiga què és la càmera, no? La que feia de periodista i càmera.
0: Exacte. Dels primers NG, quan vaig començar a Antena 3, jo vaig començar molt d'hora, és a dir, em sembla que és l'any 90... que vam fer 90 o 91 que va començar les emissions, i el 90, i jo vaig entrar a treballar a finals del 89, que vol dir que vaig estar a Madrid aprenent a com es feia anar la càmera, com no només la càmera, sinó com s'editava, sí. I una mica ser d'edició d'aquell moment, tot i que no té res a veure l'edició d'ara amb la d'aquell moment, però les bases sí que són les mateixes.
1: Quants seguidors tens a TikTok?
0: Seguidors estic prop dels 14.000 ara, però més que a TikTok és molt important també les visualitzacions, i les visualitzacions estic que entorn als 6 milions anuals.
1: Déu-n'hi-do.
0: Estic molt contenta perquè a més he dedicat allò, fins i tot el vaig començar quan encara era regidora de Barcelona, i vaig decidir que havia d'explicar la meva malaltia, no només a través dels mitjans més convencionals.
1: Això t'ho volia preguntar ara. Tu que vens dels mitjans convencionals, exacte, després vas estar, perquè la gent se situï, a cap de gabinet, ajuntaments com Sabadell,
0: l'Hospitalet i a Barcelona.
1: De Llobregat, i a Barcelona, i després vas fer el salt a la primera línia.
0: Exacte.
1: I és quan fas el salt a la primera línia, exacte, des del Partit dels Socialistes, que és quan et passa això.
0: Exacte.
1: O sigui, ets una persona, diguem-ne, pública, en un sentit de que, a més,

0: estava, si no recordo malament, l'empresa de, transports
1: metropolitans,
0: que Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do el taxi, i a més ens va agafar tota la pandèmia. Imagina't la pandèmia portant dos transports que no vam poder tancar mai,
0: clar,
1: que van estar sempre en marxa i en funcionament, i la pandèmia va ser un moment que també estic molt orgullosa de com vam passar, no només el taxi, que el taxi va ser duríssim perquè clar, la feina els hi va caure en picat,
0: sí,
1: i vam fer un molt bon treball amb les associacions, amb l'Institut del Taxi, i vam acabar fent una regulació per la qual només podien sortir cada dia el 10% dels taxis, de forma, una, que vam poder accedir als ajuts per reducció d'activitat, i dos, que clar, no calia que sortissin tots els taxis els 6 dies a la setmana que han de sortir, sinó que un dia, i molts menys, que com hi havia molt poca feina, era l'única forma que els sí sortissin una mica els números. I en transports, també, tant en metro com en bus, en TMB, vam fer una altra cosa de la qual estic molt contenta durant la pandèmia, que va ser crear una taula d'emergència, una taula d'emergència en la qual hi havia no només la direcció de l'empresa, sinó també els sindicats, i vam aconseguir, una, garantir el transport, que això està molt bé, però també garantir la salut dels treballadors i treballadores del metro, i de fet, i de l'autobús. A Barcelona no va haver-hi cap mort directament entre els treballadors i treballadores, cap mort vinculat a l'activitat laboral per Covid durant la pandèmia. En canvi, al metro de Londres van ser 80 els treballadors morts, o al de Nova York més de 100. Per tant, estic molt contenta, perquè a més aquí tots van fer un esforç. Veníem d'uns anys molt conflictius, que jo feia un any només que estava de presidenta de TMB, però la veritat és que l'esforç conjunt de direcció amb el Gerardo Lerchundi, que era el conseller delegat en aquell moment, l'esforç conjunt de la direcció, sindicats i jo mateixa, de reunir-nos cada dia, d'implementar mesures, els serveis mèdics de TMB, que també van fer una tasca impressionant, la veritat, és de les coses que estic orgullosa d'haver fet a l'alçada, i perquè ho vam fer entre tots.
0: Quan mires enrere estàs contenta.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. Que, home, sempre veus, jo sempre sóc molt autoexigent, diguem. Però crec que van ser les èpoques de mobilitat, sobretot, i l'altra, que és el meu petit cor, que és el meu districte, que és Horta-Guinardó, que era la regidora d'Horta-Guinardó. Mira, hi ha un... Estic molt contenta de la feina que vaig fer. Hi ha una mesura, ja jo sempre, quan estava amb els veïns, sobretot quan portes un districte, és molt del tu a tu, i
0: sí,
1: molt,
0: sí.
1: A mi és el que realment m'agrada. Mai he volgut anar més enllà de la política municipal, perquè el que m'agrada realment és la política municipal, el contacte amb la gent. I recordo allò que jo els deia als veïns en les assemblees eternes que teníem. No patir, o sigui, jo sóc veïna i continuaré sent veïna. Jo no penso canviar de casa mentre després de fer de regidora. I la meva aspiració és que quan camini pel carrer cap de vosaltres em pegueu, perquè m'hagueu dit que us he perjudicat molt. Haig de dir que no, a vegades. I sempre ho feia amb molt diàleg, intentant arribar a acords. I la prova és que, mira, la setmana passada encara em trucava una veïna, o avui m'ha trucat el president del mercat del Vall d'Hebron, que tenien un problema, i em diu, Rosa, et truco a tu, perquè no sé, i hem estat parlant, i ja està,
0: allà.
1: Ja, encara alguna cosa puc ajudar els veïns.
0: I quan t'arriba la consciència de la malaltia, com ho veus? Perquè és el que jo volia també situar. Tu estàs en una situació de lideratge,
1: sí,
0: amb moltes responsabilitats, en aquest cas amb el principal ajuntament i dels principals ajuntaments d'Espanya i de Catalunya segur, i d'Europa.
1: Sí.
0: I de sobte has de parar tot això. Com va ser aquest procés? O com el vas viure, i quins aprenentatges has tret d'allà que ara puguin servir amb altres persones?
1: A veure, primer aprenentatge, que jo sóc... m'haig de deixar ajudar. Jo tendeixo a no deixar-me ajudar. I, per tant, m'haig de deixar ajudar i no passa res perquè la gent hagi d'ajudar. Això és un aprenentatge important. Segona, jo vaig passar tots els processos del dol, però això no és perquè m'hagi passat a mi, és que li passa a tothom. Hi ha una fase de negació, una fase, bueno, de depressió. Evidentment els vaig passar tots.
0: Sí. D'acceptació, digue, si algú no els coneix.
1: Exacte, no? No, és que ara ja no sí. vull ni recordar-los. Però... Sí. I arriba un moment que dius, bueno, estàs enfonsat. Jo recordo que vaig fer 2 mesos de baixa, perquè a més per prescripció de mèdica, perquè en aquell moment estava allà, que no podia obrir els ulls de cap forma. I el metge em va dir, home, jo crec que hauries de dimitir. I jo, que no. Vaig fer 2 mesos de baixa i em vaig incorporar com si no passés res. Evidentment passava. I hi ha un moment que dius, doncs la vida et porta a llocs on no vols que et porti. Però si et porta, més val que ho acceptis i ho tiris en alegria. Vaig aguantar 1 any i mig així, aguantant, però l'estrès no és gens bo. I quan fem de polítics, encara que estigui molt denostat la part política, però realment és 7 dies a la setmana, 24 hores. Jo és el que dic sempre, el meu mòbil el tenien 3.000 veïns i veïnes. Això vol dir que el meu mòbil sonava constantment. Per tant...
0: No t'anava bé.
1: No m'anava gens bé per la malaltia. Se'm va començar a disparar la boca, no només els ulls, ja em va baixar la malaltia a la boca... I
0: a la boca, que el que et passa és que es tanca?
1: Bueno, han passat 2 coses. Una, que és com un bruxisme, saps, quan les dents apretes molt? És un bruxisme permanent que, de fet, normalment porto uns aparells perquè no xoquin allò, no només a la nit, sinó durant el dia. Uh-huh. I després em passa una altra cosa, que és que badallo molt més del normal. I quan badallo m'haig d'aguantar molt la mandíbula perquè se'm desencaixa la mandíbula. Uh-huh. I això fa mal. Del que tinc, l'única cosa que fa mal és això. Hi ha altres distonies, per exemple, la del coll és molt dura perquè és una torticolis permanent.
0: Ostres.
1: I hi ha altres que són molt doloroses, però en el meu cas només és la part de la mandíbula, la part dolorosa.
0: I quan prens aquesta decisió de dir ara em vull dedicar a cuidar-me i a explicar, sí. I a lluitar, perquè a lluitar. També has dit...
1: I a lluitar. A lluitar per aconseguir millor sanitat, protocols clars respecte a la nostra malaltia i un lloc on ens atenguin de forma integral. Perquè, clar, en el meu cas, no només m'atenen el neuròleg, que és d'alguna forma qui coordina, m'atén també l'oftalmòleg. Hi ha altra gent que també té aparell digestiu, altra gent que té traumatòlegs. Bueno, i per tant, aquesta coordinació entre els metges, si es crea la unitat, és de les coses que podríem tirar endavant i que aniria molt bé.
0: Has dit abans, coses d'aprenentatge. Una, deixar-te ajudar.
1: Que això per mi és important. L'altre, que has d'acceptar les coses com venen i intentar veure les parts positives del que et ve. Bueno, la vida a vegades et dona cops i has de pensar, haig de canviar. I ara ja els teus objectius. La vida no es pot planificar tant com ens agradaria a tots i a vegades et fa sotracs.
0: Doncs, en la teva vida quotidiana, què és el que t'ha fet canviar més enllà d'haver de comportar-te com una persona sense...
1: Sense visió. Sense a veure, visió. Hi ha 3 coses que jo no puc fer ara mateix. Una, veure la televisió, i sobretot jo que vaig enganxar al final de veure televisió l'època de les sèries, i a mi m'encantaven les sèries no les puc veure, però no passa res, es pot viure sense sèries. A vegades me les poso en audiodescripció per sex, però no m'he acabat d'acostumar. L'altre, el que no puc fer és llegir, que per mi això sí que va ser un drama, perquè sóc lectora compulsiva. Jo, igual que m'agradava escriure, i m'agrada escriure, m'agrada molt poder llegir. i sóc de dos llibres setmanals, o sigui que continuo a més. Però he descobert els audiollibres, i tot i que m'han costat una mica al començament, per sort la ONCE m'ha ajudat molt a aprendre moltes coses, i una de les coses que em dona la ONCE és una biblioteca de més de 70.000 audiollibres, que és fantàstica, i a més molt actualitzada i amb les últimes novetats del mercat, i s'agraeix moltíssim. I ara continuo amb audiollibres, i que em veureu molts dies que vaig pel carrer amb el
0: cascos,
1: amb el cascos, i és perquè vaig escoltant l'audiollibre.
0: I la tercera cosa?
1: I la tercera cosa, conduir, que a mi també m'agradava molt conduir. De fet, jo era de les que abans dels 18 anys ja estava a l'autoescola. I clar, ara ja fa un any que ja no tinc ni un any i mig ja, que no tinc ni carnet, perquè clar, no puc renovar-lo.
0: Però sí que pots fer pantalles, però no pots fer tele.
1: Puc fer,
0: i no sempre. Ho dic perquè edites vídeos.
1: Sí, edito vídeos, però a vegades necessito ajut per editar-los. La pantalla del mòbil és la que menys problemes em dona, però suposo que és el que és més petita, i la pantalla del mòbil no em dona problemes o em dona pocs, a vegades necessito ajut, eh? I els propis programes ajuden, eh? També t'ho dic, que hi ha moltes aplicacions per secs que en aquests moments la tecnologia ha avançat moltíssim i pots fer coses només dient amb la veu, i pots dir-li vull que tallis quan jo estigui fent això, però també perquè a vegades he pogut veure el vídeo, a vegades no, a vegades estic editant, a vegades... Bueno, la tecnologia està ajudant molt. O per exemple amb el Google Maps hi ha una aplicació fantàstica que el que et dona és el que et dona és jo vas pel carrer amb la càmera encesa i et va dient perill aquí, perill allà, per... Bueno, pues, a vegades quan em quedo sense vista són coses que em passen.
0: I la part social com la gestiones?
1: A veure, la part social al començament em vaig tancar molt a casa, perquè, bueno, a banda de que feia la part de la feina, però no la part d'amics. Ara ja s'ha acabat això, jo... Perquè a més és una malaltia que tendeix molt la gent a tancar-se en si mateixa i a tancar-se en l'entorn. Amb l'entorn. Jo tinc una sort molt gran, que és la meva família, que no em deixen apalancar-me ni per atràs, diguem. Tant amb els fills com el meu marit, m'estan empenyent tot el dia endavant, endavant, endavant. I l'altra sort que tinc és que tinc un grup d'amics fantàstic que m'ajuden molt i que m'han acompanyat en tot moment.
0: Ja has d'explicar molt quan vas pel món o no? Ets autònoma.
1: Sí, sóc bastant autònoma, bastant. El que passa que portar el bastó m'ajuda que la gent entengui que a vegades, clar, faig coses rares, perquè de cop i volta em quedo sense vista. Imagina't que em paro. Recordo que a l'inici de tot, que no portava encara el bastó, hi havia gent que em renyava. Anava a l'Ajuntament de Barcelona, baixava del metro a Liceu, imagina't, de Liceu a l'Ajuntament, la quantitat de turistes, de gent que no és de la ciutat, o de gent de la ciutat. I clar, jo de cop i volta, enmig de les Rambles, amb aquelles riuades de gent, m'aturava de tal forma que clar, potser xocaven els del darrere, o jo em xocava amb els del davant, perquè potser hi havia algú fent el badoc i jo no el veia. Bueno, i em renyaven molt. Ara, des que vaig amb bastó, això s'ha acabat. Ja és una altra cosa. Després, per creuar els semàfors, porto un aparell fantàstic que també ens dona la ONCE per poder creuar amb seguretat els semàfors, que emeten el so de quan el semàfor està en verd o en vermell. I els autobusos, la veritat és que també amb el mateix aparell pots activar la veu de cap a on va. I la gent en general és molt amable quan vas amb el bastó. Jo he passat de rebre moltes bronques perquè feia coses rares, a que quan em veuen amb el bastó, la gent, sobretot si vaig sola, jo tothom, necessita ajut, que ho agraeixes molt i dono sempre les gràcies.
0: Amb aquests anys has fet moltes entrevistes, però t'has anat a TikTok, no a Instagram, sí, ni a Facebook, ni a... I tu que ets periodista, Antena 3, sí, Cadena Ser... A veure, explica'm això.
1: Jo volia un mitjà que fos... Una, on jo no hagués entrat mai, que per tant, clar, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, l'antic Twitter, jo ja els feia servir habitualment per explicar la meva activitat política, però volia un lloc on es desigués d'alguna forma de la meva activitat política. I aleshores vaig decidir quin és el canal, podia haver, vaig estar mirant altres, però quin és el canal que està funcionant millor, sobretot entre el públic més jove, que al final també ens interessa molt fer aquesta pedagogia entre la gent més jove, i vaig decidir-me per TikTok. I mira, la veritat és que el primer vídeo que me'n recordo que em va ajudar molt el Javi, que aleshores em feia de cap de gabinet, el Javi Rodríguez, i el Javi al·lucinat perquè pengem el primer TikTok, que el vaig fer en català, el vaig fer sense subtítols, un bustó parlant explicant la meva malaltia. Jo no sabia com anava aquesta xarxa. Va tenir gairebé 500.000 visites en 2 dies. Que va ser una eclosió tan forta que clar, em vaig animar moltíssim i a partir d'aquí ja...
2: I ara ho fas en castellà?
1: Faig en castellà, algú ho faig en català, però la majoria...
0: Per arribar més gent en aquest
1: sí,
0: sentit,
1: perquè,
0: tot i que el català...
1: A veure, jo soc molt militant del català, però en aquesta xarxa em funciona molt bé el castellà. I em sap greu, perquè ho haig de dir així, però a mi em serveix, el que vull crear és comunitat de malalts, i per crear la comunitat de malalts a Catalunya són massa pocs. I per tant a Catalunya o tot l'entorn, de València, Balears, i m'agrada poder arribar, doncs tinc, mira, aquesta setmana he estat parlant amb una noia de Costa Rica, la setmana passada amb un noi de Xile, saps allò? I això gràcies al TikTok, que estic arribant a molta gent.
0: I amb aquesta comunitat, perquè d'associacions com la vostra, més enllà de la pediàtrica, hi ha alguna altra?
1: Hi ha una a nivell d'Espanya, hi ha una internacional a nivell europeu, l'ALDE, que és l'altra, l'associació d'Espanya. El problema, ja vam intentar fer, en lloc de crear l'associació de Catalunya, fer una, sumar-nos a ALDE. Però a vegades les coses no funcionen. I el problema era que fer una delegació aquí a Catalunya teníem... I ara vaig a dir una cosa que jo no he dit mai, perquè jo no em sento independentista, però en aquell moment la sensació que tenies és que tots els recursos que nosaltres generéssim aquí anirien cap al centre, cap a la seu social que està a Madrid, i que no teníem cap mena de control, allò. Nosaltres l'únic que demanàvem era poder tenir un cert control i poder desenvolupar projectes aquí a Catalunya. I els vam oferir 50.000 fórmules. No ens vam, no vam arribar a un acord. Hem arribat a l'acord amb l'UDME, que és fantàstic, i a més ells són de tota Espanya també. També tenim un altre acord amb un altre local, que és l'Associació de Distonia d'Aragó, Amada, que també tenim una relació fantàstica i molt fluida, i anem... La meva idea és que acabem creant una federació d'entitats de distonia, perquè a Andalusia també fins fa molt poc hi havia una, que ara malauradament ha desaparegut. Aquí a Catalunya també hi havia una fa 14 anys que funcionava, i funcionava molt bé, vam fer molt bona feina, però com aquesta, al final no deixem de ser malalts i no sempre tots podem estar disposats a tirar endavant.
0: I els teus reptes personals són?
1: Ara mateix, bueno, el primer repte que tinc, que és el poder tirar endavant l'associació i consolidar-la al màxim possible, consolidar l'estructura. I una mica amb la mateixa visió del Pasqual Maragall en el seu moment, intentar al màxim la professionalització de l'associació. Per això caldrà molt.
0: De Pasqual Maragall amb la Fundació Maragall amb el tema Alzheimer.
1: No, evidentment no arribarem, perquè tampoc hi ha tants malalts com perquè puguem arribar al nivell que tenen allà, però el nostre és consolidar l'associació i apostem per la pública, clarament. I per tant, que tota la investigació es pugui fer a la pública. No volem ser una associació de serveis, sinó que el que volem sobretot és donar molt suport als malalts, a nivell anímic, a nivell allò que ens puguem trobar entre nosaltres, i sobretot apostar perquè a la pública hi hagi una atenció i un, de qualitat vinculada amb la nostra malaltia.
0: Cap aquí. Home, porteu 2 anys, déu-n'hi-do la feina feta.
1: Un any. Com a associació, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ara estic contenta. Hi ha un laboratori. Allò, tenim unes quantes peces ja que estan encaixant bé i que tiren endavant.
0: I del moment en què estàs, de com ets tu, quines dones han hagut a la teva vida que han sigut heroïnes que t'han acompanyat o que t'han ajudat, més enllà de la doctora que et va ajudar?
1: Bueno, la doctora, evidentment, la meva mare, que només puc parlar bé, que parla bé d'ella, evidentment, bueno, hi ha una dona amb la qual som molt amigues i que ens hem marcat molt mútuament, jo crec, que és la Núria Marín. Amb la Núria, vulguis que no, hem compartit, jo vaig fer 10 anys de cap de gabinet de la Núria, i a banda de que som molt amigues, allò, molt, molt amigues, jo crec que ens hem modelat les dues mútuament, i és una de les dones que m'ha marcat.
0: En sé com ets. I tu quins valors aportes com a líder en aquest àmbit ara? En un àmbit que no té res a veure amb el que has fet al llarg de la teva vida.
1: Bueno, jo empenta i inconsciència, diria jo, perquè a vegades et llances a parlar entre metges, però bueno, jo parlo com a jo, diguem, com a Rosa Alarcón, o sigui que no tinc... Jo expresso el que em passa, expresso el que veig al meu voltant dels malalts, intento ser la veu del pacient a tot arreu.
0: I en un moment en què hi ha moltes malalties estranyes, o potser són més visibles, no?, també, pel moment en què vivim i per la investigació...
1: Són molt visibles, molt més visibles ara.
0: Anava a preguntar-te, dic, és un repte, no sobresortir, sinó aconseguir fites, no?
1: Bueno, jo no ho veig com això, com sobresortir, sinó... Totes les malalties rares tenim reptes molt semblants i, per tant, també entre nosaltres anem treballant molt plegades perquè sabem que la unió també fa la força i, al final, les malalties rares són majoritàries. Allò, hi ha tanta gent afectada per malalties rares que per càncer. Per tant, encara que cadascuna tingui un nom i un cognom, al final tenim realitats molt semblants.
0: I amb la teva, creus que les dones ho viuen d'una manera diferent que els homes o no? O és més o menys similar?
1: És molt similar, tot i que és una malaltia més de dones. Per tant, ho vivim... Les dones vivim la malaltia... A veure, hi ha una part que, vulguis que no, nosaltres... I ara no vull entrar en tòpics, però som molt cuidadores en moltes coses. I aleshores, per tant, deixem de cuidar o hem de deixar de cuidar tant com estàvem cuidant fins ara. I això també et genera angoixes respecte a les famílies, respecte a l'entorn, respecte a moltes coses. I aquest és un dels
0: problemes. El tema dels rols, que costa molt.
1: Exacte, que costa. I més amb la meva quinta, que tot i que jo tinc una mare fantàstica, jo, la meva mare, tenia claríssim que jo no podia fer d'ama de casa, que esto de casar-se, molt bé si en sortia, però que si no, el nostre objectiu era ser bones professionals, tenir el màxim nivell d'estudis, i allà ens van empènyer, tant el pare com la mare, però especialment la mare.
0: Que bé. Que bé, doncs amb això entrem, perquè s'està passant el temps i si no en parlarem, amb la secció de Dones amb Història, és que és tot tan interessant, que també parlem d'una dona molt interessant que ens portes, que és la Margarita Salas. Margarita Salas.
1: Sí, era madrilenya.
0: Sí, que era madrilenya. Ella va néixer... madrilenya, Astúries, em sembla.
1: Astúries, sí. Sí, perdona. No, el que passa que va anar molt petit a Madrid.
0: Va estar molt a Madrid, sí. Va ser una de les grans pioneres de la biologia molecular. Jo t'he de dir que no la coneixia. Margarita Salas Falgueras. Va néixer l'any 38, va morir el 2019, no fa gaire. I va ser una de les grans pioneres de la biologia molecular i referent internacional en el camp de la genètica. Ella, que es va doctorar en bioquímica a la Universitat Complutense de Madrid, amb el seu marit va marxar als Estats Units, on va treballar amb Severo Ochoa, que va ser Premi Nobel, i ell la va anar a investigar. i ella va tornar a Espanya i va fundar un primer grup de recerca en biologia molecular que va descobrir, això ho diré fatal, el FAC O29, que és, diguem-ne, una troballa clau per entendre com es replica l'ADN, no?
1: Exacte.
0: I que això... Bueno, una cosa que m'ha impactat... Bueno, sí. Això permet, entre altres coses, després ho expliques tu millor, replicar grans quantitats d'ADN a partir de mostres molt petites. I això ha revolucionat la biologia molecular, que en paraules, diguem-ne, més estàndards que entengui jo, com sempre dic, ha millorat la possibilitat de diagnòstics mèdics, de proves forenses, d'investigacions de malalties genètiques, i és una recerca que va ser com a molt important i he de dir que va generar una patent que va ser una de les més rendibles del Consell Superior d'Investigació.
1: La més rendible,
0: la més rendible de totes.
1: La més rendible fins ara.
0: Mira.
1: I de... Sí, sí, és, la història del CSIC és la patent que ha donat més diners al CSIC.
0: Sí, sí.
1: I a més ella va haver de lluitar, a veure, era una senyora, era marquesa, eh?
0: Ah, això no ho he vist.
1: Això era marquesa, per tant, era una senyora de família bien, eh? No,
0: sí, sí.
1: No era una pobra que va haver de lluitar. Tenia un entorn...
0: I el pare era metge.
1: El pare era metge, la mare era mestra... Per tant, venia d'una família amb pedigrí i a sobre culta. I, per tant, era normal que el procés normal que fes ella fos cap a la universitat. Però és evident que va ser de les primeres dones a les facultats científiques. Amb ella se la reconeixia més per la senyora D, que el seu marit també era un...
0: Sí, l'Eladio Viñuela.
1: L'Eladio Viñuela, que era un
0: científic.
1: Un científic important, però amb ella se la coneixia més per ser la senyora del senyor Eladio Viñuela que no per la seva feina. I va haver de lluitar molt contra l'entorn per tenir un nom i per poder tirar endavant. I la seva investigació, perquè aquesta dona us l'he portada, perquè em semblava important, perquè va ser de les primeres a treballar amb temes d'ADN, més enllà que ara el CSI, quan veiem que poden investigar a partir d'un trosset molt petit d'ADN, és gràcies al que va descobrir
0: la Margarita,
1: aquesta senyora. Sí, però va ser de les primeres que va començar a treballar amb la part genètica, els inicis de la genètica, i per tant allò, tot el futur de la medicina està amb la part genètica, claríssim.
0: Ella deia una cosa, que és: vaig haver de treballar el doble per ser reconeguda a la meitat.
1: Exacte.
0: Que això m'ha semblat molt interessant, i a més va ser membre de la Real Acadèmia de Ciències.
1: Exacte.
0: I la primera en ingressar a la Real Acadèmia Europea de les Ciències.
1: Exacte.
0: I de les Arts.
1: Exacte.
0: No sé si... s'ha fet molta feina i des de les entitats, de donar a conèixer dones científiques.
1: Sí.
0: Però costa molt, eh? Jo, per exemple, no la coneixia, la Margarita.
1: No, costa molt, i costa molt fer-les créixer. A la Vall d'Hebron, que és l'hospital on anem tractant, hi ha un mural fantàstic de 8 dones científiques, que algunes hi ha, jo, alguna matemàtica grega, fins i tot.
0: Clar.
1: I dones que les coneixes en aquell panell, però que no sabies ni que existien. I jo crec que, per sort, ara s'està fent un esforç important en que les dones anem cap a la ciència, i perquè saps allò que les noies anaven cap a lletres i els nois cap a ciències, tot i que estic molt orgullosa, de venir de lletres, i el meu és vocacional. I, de fet, per als pares, el meu pare, el pare és enginyer, i el que li hagués agradat és que una de les nenes fos enginyera. No se'n van sortir, però és veritat que les dones en el món de les ciències i en el món de les matemàtiques ha costat molt que entressin. Ara s'estan fomentant les vocacions tot el que es pot i més, i estic ben contenta d'això.
0: Suposo que també és un tema de que encara no les estudiem a l'escola.
1: Exacte, o les estudiem
0: perquè
1: poc.
0: Tu recordes la gent que... Tampoc recordes tothom, però recordes una mica la gent que, bueno, almenys la meva quinta no estudiava, bueno, més allà de Marie Curie.
1: Sí.
0: Que era l'única?
1: Era l'única.
0: No
1: s'estudiava molt
0: dones.
1: Poc. Ara sí. Ara sí que... Ara comencen a estudiar-ho una mica més.
0: Una mica més.
1: Però... Jo veig el meu fill, el petit, que està en magisteri, i veig que tenen molt més... S'ha introduït el tema molt més en els llibres.
0: En els llibres. Bueno, està molt bé. Doncs moltes gràcies per portar-nos a la Margarita Sales Falgueres, i a mi m'agrada dir sempre el segon cognom. El teu és també
1: Montañés. La mare sempre em diu, sempre dius el primer, no dius mai el segon.
0: Pues jo, aquí és diem el primer i el segon.
1: I fas molt bé, Diego.
0: Els dos, sempre. Escolta'm una cosa, entrem amb la recta final, res, queda un minut i mig. Que aquí, res, per anar acabant una mica, van d'agrair-te que ens hagis acompanyat. Volia preguntar-te si algun dia la Rosa es perd, on la trobem?
1: Doncs em trobeu a TikTok, o també a Instagram i a Facebook.
0: Ho deia més filosòficament, allò. Necessito perdre'm, on me'n vaig?
1: On
0: me'n busquen?
1: A qualsevol país del món. Jo sóc una enamorada dels viatges. Un dels grans reptes meus és viatjar. Aquest estiu amb la família hem estat a Perú, que és un viatge dur, i jo me'ls plantejo com a reptes, però també tenint la malaltia hem estat a Indonèsia, he pujat un volcà de gairebé 4.000 metres, aquest estiu he pujat gairebé a 5.000 metres d'alçada, això sí, sort que tinc el francès, el meu marit i els fills, que em van pujant perquè no sempre a la muntanya tinc els ulls oberts i a vegades costa respirar segons quina alçada.
0: Déu-n'hi-do. I això no t'he preguntat, te tanquen i se t'obren moltes vegades al dia?
1: Em passa molt sovint, i el que em passa menys, però a vegades em passa i és terrible, és quan puc arribar a estar, he arribat a estar 2 dies sense poder obrir els ulls. El que em passa normalment és que se'm tanquen i se m'obren, allò que són segons el que estic, però hi ha vegades que són minuts, o la setmana passada vaig estar un parell d'hores, depèn.
0: La Rosa Alarcón Montañés, que a vegades veu i a vegades no, i ha fet d'això ara explicar. És que vos dius tu així, que me fa molta gràcia, perquè la gent m'entengui, no?
1: Sí.
0: La teva causa. I que ara és nostra també. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
2: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: Parlem també de castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
0: I més notícies, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica. Un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors estan no sé quants minuts sense amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que arriba l'ambulància li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls, perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, l'han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
2: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet. Però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, òbviament, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, òbviament, molt afectades.
0: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
2: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També amb mobilitat perquè fa als trens la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
0: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
7: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per sort no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
8: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
3: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
2: A l'estació del Meteocat que hi ha a la zona de la platja s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
9: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
10: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
9: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
11: Hi ha hagut alguna incidència en un càmping que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més. No? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
9: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
2: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
2: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta darrera nit i, d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
0: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
2: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
13: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
14: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
12: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, a l'Arbós, els del Portal Nou també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb Forra i Manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb Forra descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb Forra i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb Forra i apuntaran al Pilar de 7 amb Forra. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
2: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana, i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
2: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants, ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin, incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Obrim ara plana local. Continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
2: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intentat intensificat aquest estiu a Tarragona.
17: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment. O sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
16: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia a Tarragona Ràdio Elisabeth Letertre, que venia del nord de França.
18: És una ciutat que està molt bonita. Me parece muy, muy buena para vivir. La buena comida, la buena vida.
16: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
0: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les valls de Ribes i de Camprodon, durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
2: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
19: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
20: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens hi ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
19: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
0: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
1: Seré mitja tarda i que fugim suau.
2: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
2: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
22: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme.

0: el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOL i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
1: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de fer, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
0: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
2: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
3: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
4: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
3: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
2: Arribem a les 2:24, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
6: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
7: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente. Pero bueno, lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
2: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
6: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
8: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
9: Tinc un bon pas.
2: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
6: Amb aquest duel els blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
10: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè farem unes coses.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2 metres i 7 centímetres, que signa fins al 2028.
6: El francès prové del Mónaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
2: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció al servei

0: informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Continguts en xarxa.
4: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
5: ¿Qué es esto?
6: Conozco este lugar.
7: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
4: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
7: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
8: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
4: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
9: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
10: ¿Tú qué coño quieres?
9: Venganza.
11: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
4: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
11: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
1: La xarxa.
0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
12: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
13: Bon dia, Eduard.
0: Fent balanç d'aquests 7 ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
12: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
14: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants, I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
12: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
0: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
12: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
12: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
12: L'episodi ha deixat també 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància, li han fet les tasques de reanimació, i bueno, li han recuperat el pols, perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, l'han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
0: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, i porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts d'hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
12: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 4:15 d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal. Eulàlia, des que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
13: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
15: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola de l'antiga escola Pla de Mar perquè poguessin estar doncs, calents.
16: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella, Cabrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
13: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
12: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
17: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit a algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
18: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
17: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
19: Hi ha tingut alguna incidència en algun campi que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si hi algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
17: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat doncs, a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
12: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
12: En una piulada a la xarxa social, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
0: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
12: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
20: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
21: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
22: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
20: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
12: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
23: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. El Catllà, els de Manel Urbano, podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completaria la Diada amb el 5-9 amb folre, el 7-9 amb folre i el 9-8 són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant dos dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb Forra i Manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, tres dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb Forra descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb Forra i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb Forra i apuntaran al Pilar de 7 amb Forra. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
12: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
12: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Un una punera de successos. La policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
12: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta, amb què informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
12: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
2: Hem fet una mica un canvi visual, perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no solo el bícing de Tarragona, si per exemple, i de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
12: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatges que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta m'ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
0: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta a nivell nacional. El govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defensés que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al si de la pàtria.
12: Fonts d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
0: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicela, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
12: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
7: Mitja tarda i caia un plogim suau.
12: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
12: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
8: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
4: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot, pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
8: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les set propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
0: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les tres propostes de les Nits Morera.
12: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
9: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOU i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
10: Quan nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
9: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
0: Passem ara per Castelldaro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
12: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
11: Castell d'Aro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Ima Gelabert.
24: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys, i per tant això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està... més que consolidat, en el nucli antic de Castell d'Aro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
11: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, tallers infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castell d'Aro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
12: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
25: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
12: Un Espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
0: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
12: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
26: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
27: Tinc un bon pas
0: I encara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3 gols a 1, amb gols de Esmi Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots 3 a la primera meitat.
12: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
1: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem grans coses.
0: Canvi mare d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana. En categoria masculina, dilluns s'enfrontaran el Fraikin Granollers i el Barça.
12: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23-49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol Sanfelipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
5: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I bueno, tant els joves com els més veterans hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
12: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà el Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20-26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14-37.
0: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada a diferents municipis del Baix Penedès i el Tarragonès han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap pes alert per avisar la població.
2: E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 7 persones han resultat ferides a causa d'aquestes intenses pluges que han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. De fet, en mobilitat, la carretera N340 s'ha reobert a 7:45 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en 2 sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà a 3:45. S'havia interromput abans de les 2 per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. De fet, l'estació de Sant Vicenç de Caldés ha patit inundacions aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Una 30 de patinets elèctrics immobilitzats. Aquest és el balanç de l'últim dispositiu de la policia local de Palafrugell que ha fet aquest dijous. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: L'operatiu tenia l'objectiu de comprovar que aquests vehicles complissin la normativa vigent. Durant els controls, els agents van detectar diverses infraccions administratives. Entre les irregularitats hi ha circular amb un vehicle sense estar inscrit al Registre Nacional de Vehicles, no disposar del número identificatiu obligatori i no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil exigida. La policia local recorda als usuaris que han de complir tots els requisits legals abans de circular. El cos policial assenyala que aquests controls contribueixen a garantir el compliment de la normativa i a fomentar una mobilitat més segura i responsable.
1: Gràcies, Ferran. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Puntsiat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Puntsie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Molins de Rei i un món de músiques presenten...

amb Bot Orquestra. Presentat per Judit Herrera. Guió i muntatge musical, Albert Pérez i Puig. Amb Bot Orquestra.

Hola, amics de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts a un nou programa de O d'Orquestra. Avui parlarem del Fausto Papetti, un dels saxofonistes de música lleugers més popular de tots els temps. Fausto Papetti, d'origen italià, va néixer el 1923 i va morir a San Remo el 1999. Va estar actiu des del 1955 fins al 1998, poc temps abans de la seva mort. Format musical amb la interpretació amb el saxòfon alt i el saxòfon tenor, així com en el clarinet, va començar a treballar amb algunes orquestres de jazz, amb el grup Campeones i acompanyant el cantant Tony Dallara. És a partir del 1959 quan deixa el grup i comença a treballar acompanyant a diferents artistes. Una dificultat amb l'enregistrament de la banda sonora d'una pel·lícula li dona la possibilitat d'enregistrar el tema amb una formació reduïda a baix, bateria, guitarra i el seu saxòfon. Amb les pistes falses de l'estudi es va publicar el seu primer treball discogràfic, Fausto Papetti, sax, alto e rimi. Fausto Papetti compta amb una llarga llista de produccions discogràfiques, de les que segur en teniu alguna en forma vinil, caset o fins i tot cartuig de 8 pistes. Avui us oferirem una recopilació de temes del seu àlbum Mobile Line i hem començat amb una cançó molt coneguda de El Padrino. Ara sona Sleepwalk, Cabaret i Blade Runner.

0: Bé, amics, i això ha sigut tot per avui. Esperem que hagueu gaudit d'aquests temes com nosaltres hem gaudit i us esperem a la propera. Adéu-siau.
1: Amb Bo d'Orquestra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda, que ha afectat a 3 persones, dues de les quals de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Berà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel Pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha explicat per què no es va enviar cap SOS alert per avisar la població.
2: L'alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Els aiguats també han afectat a la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà a 3:45 d'aquesta tarda. S'havia interromput abans de les dues per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. A tot això, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions també aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a Barcelona de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europact, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees. La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. D'altra banda, cap de setmana de grans cites castelleres, amb les diades del Catllà i l'Arbós, en les quals hi participaran la colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca. La diada d'avui de la Festa Major del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més a partir de les 6 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Ràdio Nostàlgia, anys 80.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha tancat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat aquesta matinada. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais de acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. En plana de mobilitat, la carretera N340 s'ha reobert a 7:45 d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra, a més de per cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. De fet, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 de la tarda a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa i també hi ha afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Save Europact. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer i són un grup més nombrós, mig miler de persones. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. D'altra banda, les Borges Blanques, capital de les Garrigues, celebrarà la festa major d'aquí a dues setmanes i ho farà amb el dolç típic d'aquesta zona de Ponent, les orelletes. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Arriba el concurs, però fins ara no s'han deixat de fer tallers. El pròxim serà el dia 20 per a joves a partir de primer d'ESO. Els imparteix la Montse Valles, juntament amb la seva família.
3: M'agrada col·laborar amb el poble i, doncs, bueno, i a més a casa nostra som molt tradicionals. Es va presentar l'ocasió, parlant amb gent, de que podríem fer un curset d'orelletes, perquè aquesta tradició s'està perdent. I aleshores el que s'intenta és recuperar les tradicions. Tant de bo hi hagués un altre grup, una altra família, que digués, doncs, nosaltres també volem fer aquest curset, no?
2: I aquest és l'objectiu, cada família amb el seu ingredient secret, però que no deixin de fer orelletes, això sí, amb l'oli de les Garrigues. Tot i que és l'excusa per trobar-se, el concurs és el dia 30 a l'Oleoteca.
1: Gràcies, Julen. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Ràdio Ciutat.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chip.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chip.
1: Seguim amb sessions del Generació Chip. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chip que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem. Comencem aquí un nou Generació Chic. Sabem que esteu tots a punt, així que... Res, ja tenim més excuses, ens hi hem de posar. Hem de començar, això, una altra etapa, una altra entrega d'aquest Generació Chic. Ja per sobre dels 200 programes, en aquesta cinquena temporada, doncs això, recordant aquelles històries dels 80 i els 90 que ens van fer feliços, que ens segueixen fent feliços ara, a hores d'ara, ja sigui perquè tenim aquests tardeos que ens omplen ara ja, amb aquest ja bon temps sac, ara sí que ja anem... Ara això fa baixada cap a l'estiu, cap a les vacances, no? I... Ara sí, ara ja després d'aquests dies que hem agafat una mica d'aire, ara a mancar de valent per agafar de seguida l'estiu amb tot el que això comporta, amb els tardeos d'estiu que aquests, home, n'hem tingut durant tot l'hivern, però ara ja començarà molt bon temps a fer aquests tardeos d'això, de poder-los ja fer a fora... tot allò que ens agrada. I en aquests tardeos és on estem tirant moltíssim de cançons dels 80, dels 90, d'aquelles cançons que ens han acompanyat tota una vida. De fet, a nosaltres, els de la nostra generació, els de la generació Chic, a tu i a tu i a aquell d'allà, hem de reconèixer que no ens les hem tret mai de sobre, doncs, aquestes cançons, que les hem portat sempre a vegades, el portàvem al Walkman al principi, després en aquells CDs que ens gravàvem pel cotxe, després ho vam tenir en un pen on n'hi cabien, bueno, una borrada. I ara ja això ja passa, ja la modernó ens sobrepassa, ja no sabem ni com tenim la música, ni on està, o si simplement no la tenim i està allà penjada, ens diuen, en un núvol. Si no ens agraden els núvols a nosaltres. A nosaltres el que ens agrada és... Escolta'm, ens agrada que veure les coses, tocar-les, que hi pugui haver una mica de dir, això és meu, això que em diuen que ho tinc allà dalt, no ho sé. En fi, prou literatura, no? I potser que ens hi posem. Què tenim avui? Tenim un programa farcidet, com sempre, de cançons dels 80, també dels 90. Ja saps que sí, tenim més carència que pels 80, però també punxem coses dels 90. Avui començarem, mira, amb una de que està allà entre una cosa i l'altra, entre els 80 i els 90, justament del 89, amb aquesta primera cançó que començarem avui, que és una versió en directe. Ja saps que les versions d'estudi estan molt bé, diuen que són molt més pures, però a nosaltres ens agraden moltíssim les versions en directe. I per encetar aquest vespre de Generació Chic, doncs avui hem triat una cançó d'una gent, de tres senyors de Tarragona, de prop de Tarragona, que es diuen Els Pets, i que es diu Vespre. És aquest vespre nostre, el vespre que volem compartir amb tu també. Vespre, des del Vine a la Festa, ja et dic, en la versió en directe, aquest vespre dels Pets. Som-hi, va!

nosaltres ens agrada que hi hagi gent al carrer, perquè la gent al carrer vol dir festa, vol dir aquelles festes que parlàvem abans, per exemple, eh? No? No sé, et sona o no aquestes festes de carrer, no? Aquells, el que en dèiem, ara n'hem dit tardeos, doncs abans en dèiem festes majors. Cap al vespre és quan estàs així com a cansat, no? Saps el que fer, no saps on anar. En canvi, et quedes així com fixat. Et trobes sol, el soroll, notes que, no sé, com si s'esvaeix, no? Mires al carrer,

Els Pets des de Constantí. Iniciant el Generació Xic d'avui. Atenció, perquè ara arriba un clàssic, clàssic, clàssic, clàssic, eh? Deixem aquest vespre dels Pets, ens n'anem cap a Itàlia amb aquest I Like Chopin. Sí, home, sí, en Gazebo, des d'un àlbum que també es deia Gazebo. Aquest senyor es diu Paul Mazzolini i ens va fer estimar tots el piano. I això, els que, mira, doncs, porretejar amb el piano una mica.

sé si... Sí, home, sí, segur que te'n recordi, segur que tu també t'ho feien. Quan anaves a l'institut i en aquelles classes d'anglès... Posaven cançons perquè, no sé, per anar agafant la dicció i per aprendre una mica anglès, i era molt divertit perquè posaven cançons i buscàvem cançonetes, home, que ens agradessin d'aquella època. Això era 1983. Mira, no sé tu, jo, el 83 era... Mira, el 83 vaig acabar 8è. La promoció del 83, que em diuen. Així que quan vam pujar a l'institut ens vam tirar de cançons com aquestes per anar aprenent una mica d'anglès, i també algú per tirar de piano i aquelles primeres notes de piano, per què no, amb aquest piano que ens portava aquest italianet que es deia Gazebo, que es va fer dir Gazebo.

Havia fet més coses, a part d'aquest Like Chopin, que segurament és el disco perquè pel que se'l recorda més. També tenia un tema que es deia Masterpiece, per exemple. O aquell Telephone Mama, també. És un dels grans de l'Italo Disco, no? de la música electrònica italiana, aquella música de discoteca. Ah, anem una mica més endavant, ara, amb això. No ho toquis, no? Que no toquis. No coquis, nen. No coquis, nen. MC Hammer, You Can Touch This. Sí? Aquesta és del 90. Va, fot-li!

especial estiu. La gran cançó de l'MC Hammer. MC, ja ho saps, vol dir allò de Master Ceremony. I és el que, d'això, el mestre de cerimònies. Cantar és... Aquest cantatge és des del Please Hammer, Don't Hurt Me. És de 1990. És, sens dubte, el gran èxit. No diria el seu One Hit Wonder, perquè ha tingut altres coses, però per la que més el coneixem, i ja saps que encara aquí, al Generació, ens hem proposat només anar amb rotllo números 1, números 1, números 1, després de... Sí que és veritat que alguna temporada ens hem volgut acostar-vos coses de cantants que tenien aquests One Hit Wonders, però deia, home, també volem veure quines altres coses sabien fer. Ara anem ja aquí de Tamassos per un dub pel broc gros a Sac Pac. Bé, aquest senyor es diu Stanley Keith Burrells. Però clar, si et dic perquè en nom igual no el coneixes, igual no et sona, igual et sona més això de MC Hammer. El mestre de cerimònies del senyor Martell.

0: Anem amb un himne, aquest sí, himne de la nostra generació, va.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Doncs sí, és un himne de la nostra generació, perquè això, aquesta pel·lícula, aquesta cançó, va estar dins d'una pel·lícula que ens va marcar moltíssim. Però tot això t'ho explico després. Joe Cocker.

You can leave your head on. T'ha fet recordar una pel·lícula, no? T'ho deia abans, és evidentment la cançó aquesta del Joe Cocker. Ara t'explico, no és ben bé, no ben bé, no, de res, és d'ell, no és una cançó seva. Aquesta cançó és originària d'un senyor que es diu Randy Newman i és una cançó de 1972. Aquest You Can Leave Your Head On és, seria una mica a dir, doncs, mira, tu pots treure tot... Però et deixa posat, si us plau, aquest barret. És a dir, deixa't el barret, vol dir que tota la resta... Però clar, és que el barret et dona aquell toc de classe. I és impossible imaginar-se aquesta cançó sense veure

sense imaginar, sense visualitzar la grandíssima Kim Basinger. I el Mickey Rourke allà sentat veient la darrere d'aquella cortina. Perquè, evidentment, això va ser doncs, la cançó més popular d'una pel·lícula que també ens va marcar com a generació i que es deia 9 setmanes i mitja, 9 setmanes i media, que és com la vam veure aquí. De 1986, aquí és on em va fer aquesta versió el Joe Cocker, el grandíssim Joe Cocker. Però ja et dic que la versió original o l'original d'aquesta cançó és de 1972. També se n'han fet altres versions i també associades en aquest striptease que feia la Kim Basinger. Doncs hi va haver un altre senyor, un altre que també coneixes, que també et sona, un gran senyor, el Tigre de Gales, en Tom Jones, que també va fer una versió d'aquesta cançó de 9 setmanes i media per una altra pel·lícula que també ens va marcar bastant i que va ser The Full Monty. Això va ser el 97, però això va ser la versió del Tom Jones. Tom Jones? Tom Jones? Em sona d'alguna cosa aquest nom, eh? En Tom Jones també, home, si parlem de que va fer una versió del You Can Leave Your Head On pel Full Monty, doncs el Tom Jones també és aquesta cançó, dona aquest rotllo de sex bomb. Sí, senyor.

El tigre de Gales, el senyor Tom Jones, home, ostres, ja són anys, ja són anys, però sí que és veritat que és un tio que sempre ha estat associat a cançons com aquesta, no? Perquè ell, tot ell, és sensualitat, pura sensualitat. Es va sumar, et deia abans, amb una versió del You Can Leave Your Hair On per la pel·lícula Full Monty, però amb aquesta cançó, amb aquest Sex Bomb, molt més actual, perquè si alguna cosa té el Tom Jones és que porta actuant una vida i sempre s'ha anat adaptant als temps que corren, no? Aquesta producció guapa, guapa.

aquí amb la producció d'un alemany que es deia Musti i que ja li feia aquest rotllo així com més, no sé, més d'euro, fins i tot d'eurodance, eh? Una mica d'europop. Això és des d'un Reload, un àlbum de 1999. Buscant aquest rotllito així, doncs, de provocació, no? Aquest sexbomb entre abans el 9 setmanes i mitja i aquest sexbomb ara, mare de Déu, com està la penya aquesta tarda. Aquest vespre estem per descontrolar, però moltíssim, moltíssim, aquí al Generació, descontrolant amb 9 setmanes i mitja, descontrolant amb Full Monty, descontrolant amb el Tom Jones i ara descontrolant amb Olé Olé i amb aquest No Controles. Un àlbum de 1983 que portava per nom el mateix nom d'aquesta cançó, és a dir, era la cançó que li donava títol a l'àlbum No Controles.

A la vida, a vegades, hem d'aprendre també a no controlar una mica o a descontrolar-nos una mica. I ja comencem a tenir una edat per saber quan i com hem de descontrolar sense passar-nos massa. Vull dir, és a dir, és allò, aquell lloc tan nostre, tan català, tan nostrat del seny i la rauxa, doncs hem de saber una mica quan és una cosa i quan és l'altra.

Doncs no, què, carai, tu, descontrola una estona. A vegades també va bé tot això. No controles l'èxit del 83 amb el que es va donar a conèixer Olé Olé amb la Vicky La Raza al davant. Aquesta cançó, fixa't que si és que a vegades les coses també... Ja saps que m'agrada explicar-vos històries que hi ha darrere les cançons. Olé Olé és una banda que es crea doncs una mica per voler donar que hi hagi una mica de competència amb la gran banda que hi ha en aquells moments al pop espanyol, que és Mecano. Creen Olé Olé per doncs, despencar una mica la popularitat de Mecano, però què passa? Que amb la cançó que Olé Olé doncs agafa certes volades amb aquest No Controles, que és una cançó escrita pel senyor Nacho Cano. Paradoxes de la vida, eh? Tecno Cano, el senyor Cano, un dels grans del tecno, doncs hi va crear aquesta cançó i la va fer pels Olé Olé. Mira, no és que sigui una versió de Mecano, evidentment, aquesta sempre ha sigut de Olé Olé. Però si parlem de versions i la reina de les versions, dels covers, o digue-li com vulguis, és una... No es diu Glòria, no és que es digui Glòria. És una noia, una senyora, bé, i ens va deixar fa uns anys, la Laura Branigan, des de Nova York, que va fer aquesta versió, per exemple, del Glòria, no? Segur que també la recordes.

0: La versió en anglès, doncs, d'aquest Glory, aquest gran èxit de l'Umberto Tozzi, però que li va donar, doncs, aquest toc diferent, una mica més, deien, una mica més ballable, no sé si ho van dir per fer una mica tenir l'excusa d'haver fet aquesta versió, la Laura Branning, la noia de Nova York. Et deia que ens havia deixat, va morir jove, als 52 anys, per culpa d'una malaltia. Però abans li va donar temps de fer versionaques d'aquest Glòria del Umberto Tozzi, o aquell mític Self Control, també, amb la seva versió que hi havia, que fins i tot hi havia gent que diu no, si és que l'original és de... No, la Laura Branigan va fer les seves versions, i versions que van estar molt, molt, molt bé, eh? Però no, l'original, doncs aquesta, evidentment, del senyor Tozzi.
1: Generació Chic.
0: Estem jugant una mica aquí, fent tintoreries, que en diuen, no? Aquí amb l'entrada de... Ja ho saps, això. Jo crec que hi ha bases que comencen que les saps reconèixer de seguida. No? Encara no? Encara no? Jo crec que sí, eh? Mira, ens anirem a Eivissa. I ara si et dic Eivissa i quatre vanos, jo crec que ja vas pillant una mica qui hi ha darrere d'això. I ara ja, del tot, evidentment, saps que estem parlant dels Locomia. Disco Ibiza, Locomia. La cançó amb la que van començar a fer-nos a veure allò dels vanos i ballant i tota aquella història. Disco.

Abanico Loco Mia, disco Ibiza Loco Mia. Els Loco Mia, que ja us saps que també hem fet una pel·lícula ara i que ens han anat a explicar una mica, però des dels inicis a la discoteca Q d'Ibiza, que eren els que animaven una mica, van fer aquest, tot aquell cotarro amb aquelles ombreres, aquells vestits. De fet, comencen com una... fent-se ells la roba. I és des de la roba que apareix aquesta formació musical. En definitiva, no podem oblidar que Loco Mia va ser el que va marcar una època, sobretot en aquesta... relacionem moltíssim, i no pot ser d'una altra manera, Loco Mia amb la illa d'Ibiza, amb les discoteques i amb tota la història d'aquesta música passada de voltes d'Ibiza. Música de discoteca que, home, amb la Crystal Waters i aquest Gypsy Woman seguim endavant, eh?

Aquelles melodies que se't queden al cap, eh? És la Crystal Waters amb aquesta història Gypsy Woman, Aquest és She's Homeless. Això és de 1991, ens dona marxeta a disco d'aquesta potència europea de la... d'aquest Eurodance, aquesta cosa tan guapa. Nois, acabant el programa d'avui, ho farem amb un tamasso, aquest sí, de música disco, perquè portem estona doncs, marcant això, el ritme de la nit, no?

0: el ritme de la nit, que és el que el ritme que ens porta a nosaltres a anar acabant el programa d'avui amb els Corona. I ja ho saps, aquí, doncs, tancant el Generació Xic, avui ha sigut una cosa així com molt, molt guai, em sembla, pel que ens aneu dient. Jo espero que us hagi agradat moltíssim i que torneu a la propera edició d'aquest altre Generació Xic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat. En el marc d'aquest episodi de pluges, que ha tingut lloc sobretot aquesta darrera matinada, ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra. També s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta del Pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre el col·lectiu antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europe Act. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència als simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Estevez, de Reconquista Espanya, al cap davant. A la plaça hi ha una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà la Fiscalia els missatges d'odi i racistes asseguren expressats en el transcurs de la concentració a favor d'aquest moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança s'ha assegurat per participar en l'activitat Festa al Dinar, que se celebra cada any en el marc de les festes majors alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. Pel que fa a mobilitat, la incidència en la infraestructura que ha provocat a partir de les 5 de la tarda afectacions a les línies de tren de Rodalies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 ha quedat resolta. A causa de l'avaria s'ha circulat per via única entre Castelldefels i el Garraf. En conseqüència, l'R2 Sud ha ofert una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França en parada a totes les estacions. Els regionals del sud han circulat amb demores de 30 minuts de mitjana. La incidència s'ha solucionat passades les 8 de la tarda. Tot això és cap de setmana de grans cites castelleres, amb les diades del Catllà i l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà. Tant la d'avui del Catllà com en la de demà de l'Arbós hi participen les mateixes colles, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
4: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
5: Hola, bona tarda. Aquí a Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. En el nostre programa de tu a tu, avui ens visita, i estic molt content, jo personalment, ens visita el Jesús Cardona i l'Ari. És així?
6: Sí, senyor. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Jesús. Escolta, Jesús...
6: Molt agraït.
5: Cardona, sí. Començant per Cardona. Família sí. amb el forn Cardona que hem tingut aquí molts anys enrere?
6: Guaita, aquesta... Mira, els Cardona van arribar a Corbera al 1800 i llavors els Cardona d'aquí a Molins de Rei, que coneixem els Cardona del forn, era un germà del meu rebesavi.
5: Rebesavi?
6: Rebesavi.
5: Són anys, això, eh? Sí,
6: sí, sí, sí, perquè, goita, eren dos germans d'una casa de Corbera, que en deien la Casa Cremada. Eren 8 germans, analfabets, pobres com una rata. El meu avi explicava que el seu avi, quan anaven a missa el diumenge, feien diverses misses. Llavors, un feia un trajecte, deixava les sabates a mig camí, val? Quan tornava, deixava les sabates a mig camí. I el que anava, les agafava a mig camí, anava amb les sabates aquelles a missa, tornava i les deixava al mateix lloc. Doncs dos d'aquests germans, el Pau i el Josep, van baixar a Molins de Rei, un forn que hi havia allà a llavors, no sé quin, van baixar a prendre forner a Molins de Rei. Un es va quedar a Molins de Rei, el Josep, i l'altre va pujar a Corbera, que és el Pau, que és el que va fundar el forn de casa nostra. I el Josep Cardona, el germà dels rebesavis, el que va formar, el que va fundar el forn d'aquí a Molins de Rei. Què va passar? Aquesta gent va morir sense fills. Aquesta gent no van tenir fills.
5: El forn de la plaça de la Vila.
6: De la plaça de la Vila. I el treballador que es va quedar al forn era la família Vinyets. I van conservar el nom del forn. Ens quedem al forn, però també com a agraïment, homenatge, etc etc, conservarem el nom de forn Cardona. I doncs el Lluís, el Luigi, i l'Avalí, i el seu pare, el Lluís, que l'havia conegut, doncs aquests són els de la família, el seu pare, el que havia agafat el forn.
5: I la mare Montserrat.
6: Sí, Montserrat sí. I l'Avalina.
5: L'Avalina era l'àvia. La més gran, sí. Sí, sí. La Montserrat era... A veure, sí. La Montserrat era la dona del Vinyets, no?
6: Sí, del Lluís.
5: Veure, sí, sí,
6: sí, exacte. Sí, sí, sí, sí.
5: Escolta, però sí. Jesús Cardona i Alari.
6: I Alari, que és el cognom nostre molinenc de Cal Carreter, que era la fusteria que hi havia doncs, davant del forn del pont, al sí? costat de la Creu Roja hi havia un... No sé si hi ha oients que ens ho recordaran, hi havia una fusteria.
5: Jo t'ho volia preguntar. Sí. Sé que tenia la família, de part de la teva mare, sí, un negoci que eren tres germanes, sí, i que es deien Alari, i que era un negoci de fusta, crec.
6: De fusta.
5: Però t'ho volia preguntar.
6: Era el meu avi, sí. Era el meu avi, en Joan Alari, que també el va iniciar el negoci el seu pare. Però, clar, jo me'n recordo d'anar a la fusteria i tant, de tu... petit i fins que es va jubilar i fins que la casa es va enderrocar i es van fer els pisos i això, però, clar, jo de la fusteria...
5: Si allà hi havia la Creu Roja, un sense bandera, sí, Cal Alari, sí, i també... jo recordo alguna cosa més.
6: Bueno, una mica més avall hi havia el Santonja,
5: sí,
6: havia el Bofill, el de les carrosseries, sí, Bofill, al costat.
5: I més cap aquí, més cap aquí,
6: sí,
5: clar, ja hi havia Cal Alari.
6: Sí, exacte.
5: Si al carreter li deien Cal Carreter, o no?
6: A aquella casa li deien a Cal Carreter.
5: Ah, ja.
6: Perquè el pare feia carros. I era un punt, doncs, de... Era un punt que es veu que tenia molta atracció perquè molta gent que... Els carreters que baixaven de l'Ordal i que se'ls havia trencat una roda o alguna cosa, estaven esperant arribar a Molins de Rei per arreglar el carro, i com que estava, doncs, ja a l'entrada a Molins de Rei, doncs paraven allà i allà feien... I allà els arreglaven el carro.
5: Sí. I d'aquells anys que jo recordo, eren tres germanes, algun germà no...
6: No, la mare són tres germanes.
5: La teva mare era la gran o la mitjana?
6: La mitjana, era la mitjana, la Teresa, sí, sí. La gran, la Carme, després la meva mare, la Teresa, i la petita, la Mercè.
5: Sí, la que conec una mica més és a la petita.
6: La petita, la Mercè.
5: Sí.
6: Que havia treballat al Naturana.
5: I els detalls també, sí, perquè l'edat d'elles i meva va per aquí, no? Però parla'm una mica de la teva mare.
6: Bé, la meva mare, dels records que en tinc, bé, pels oients que no estiguin assabentats, doncs va morir ara fa just 3 setmanes, d'una sèrie de malalties, i finalment, doncs, ja finalment descansa. Sí que és veritat que ens parlava molt del Molins de Rei. Clar, ella es van casar amb el meu pare, es van casar l'any 70. La meva mare tenia 22 anys. I, clar, dels records, ella, que ens explicava de Molins de Rei, era de l'escola, de l'Alfons XIII, que estava separada per nens i nenes. Ens parlaven de tots els actes que feien a la joventut catòlica, no només els pastorets, sinó tots els balls folclòrics que feien. Parlar també que anaven allà, clar, en aquella època de la dictadura, no?, que anaven... una mica més avall, que havia la secció de la Falange per allà, i allà van aprendre, no sé, havien de fer costura, no sé què havien de... Treballos,
5: treballs socials, sí, no, el servei social, sembla que es deia, i allà també hi havia emissora de Ràdio Molins de Rei, Sí, hi havia Ràdio Molins de Rei allà, a la Falange.
6: Clar, i anaven allà, i clar, i totes les noies de Molins de Rei, doncs clar, quan entraven allà, al pati i a tot arreu parlava en català, però quan entraven allà havien de, en fi, de parlar una estona en castellà, no?
5: Però ella es casa amb 22 anys i se'n va a viure a Corbera.
6: Se'n va viure a Corbera, va conèixer el meu pare, els va presentar una cosina d'aquí de Molins de Rei, del meu pare, es va presentar i, bueno, clar, aquelles coses, no?, que la gent abans es casava molt, molt aviat, no? Clar, sí. La meva mare amb 22 anys...
5: Sí, llavors es casava a aquesta edat. La majoria, menys jo, que m'estic esperant encara. Però sí, i la teva mare, molt jove. I tu ets el gran de la família?
6: No, sóc el segon. Som 5 germans. Hi ha la gran, que és la Miracle, que és mestra. Després vinc jo, vinc una altra noia, la Núria. I els bessons, que són el Sergi i el Marc.
5: Ah, hi ha 2 bessons, també.
6: Són 2 bessons, sí. Que són els que porten... També estan al negoci... El Sergi està més al tema de l'elaboració del pa i el Marc està més al tema d'espatx i reparto i gestió i tot plegat.
5: Jo recordo les tres germanes que eren molt guapes, això sí.
6: Sí.
5: Ara, no sabia dir quina era la gran, una casada amb Llopart.
6: Amb en Josep Llopart, sí.
5: Que ens va deixar fa
6: que
5: poc,
6: també ens ha deixat fa molt poquet, sí. Un parell de mesos. Sí.
5: I jo coneixia fins i tot la seva mare, Isabel Barceló, crec que es deia.
6: Sí. Clar, sí. Coneixia la iaia Isabel, però sí que els coneixia perquè jo les vegades que venia a Molins, en Pierre, anava allà i anava, pujava els avis, jo recordo aquella casa que sempre havia gent.
5: Que era la casa aquella de darrere a la carretera, que es diu a la casa...
6: Davant del Fort del Pont.
5: Davant del Fort del Pont. Ara jo anava a la casa de la Isabel, dels Llopart.
6: No, sí, no, ells vivien allà al carrer General Castanyos.
5: Castanyos. Val, però tu parles de la casa de la carretera.
6: La casa pairal dels avis, jo me'n recordo, pujaves a dalt i sempre havia gent que passava a saludar o gent que deixava un recado i pujava o...
5: Perquè el taller o negoci era baix i llavors a dalt era la vivenda.
6: Sí, llavors havia una escala i ens feia molta gràcia perquè dalt la vivenda, a mitja escala, hi havia com una finestra amagada i tu des d'allà veies directament la porta.
5: Ja sabies qui venia.
6: I llavors si algú trucava al timbre o si algú entrava, des d'aquella finestra quadradeta petita veies el carrer. Era una cosa... molt ben
5: però fet. Quan entraves, l'entrada devia estar dissimulada amb un dibuix.
6: No es veia, sí, perquè estava com...
5: Amagada.
6: Enmig del taller estava. I quedava com dissimulat enmig del taller i no es veia. Era com un visillo, no sé quin nom dir-ne, però, clar, des de dalt es veia perfectament. I era molt curiós.
5: I la teva mare t'explicava els primers anys a Corbera si s'hi trobava bé, si enyorava Molins de Rei...
6: Al principi es va trobar a faltar. Es va enyorar perquè, clar, es va casar molt jove i clar, i era un tipus de negoci molt diferent. Ella va entrar a treballar... Clar, ella va entrar a treballar al Garaje Rio. Sí. Ella, fins abans de casar-se, treballava al Garaje Rio, allà d'administrativa. I era una cosa molt diferent a, doncs, el que era el Fort de Pa i, a més, en una casa on la meva àvia materna, la iaia Asunción, i el meu pare, que eren, bueno, la casa d'àvia, casa del meu pare, són gent amb una personalitat molt... És a dir, moltes ganes de tirar endavant i de molta feina i emprenedors i de tirar endavant. Clar, i jo entenc que a una noia, doncs, arribada i que no és del món, tot allò li devia sobtar.
5: Sí, clar, tot...
6: I a més, ja de seguida es va fer una botiga nova, el meu pare està en contacte amb pastissers de Barcelona i anant a veure fires d'Itàlia i d'Alemanya i anaven, clar, als anys 70, Pierre, anaves a veure pastisseries o forns a Alemanya i allò és que jugava en una altra galàxia, aquella gent, i dius, clar, aquí encara estàvem fent panets i coses i veies aquella gent que estàvem fent uns muntatges de pastissos que no tenien res a veure amb tot el d'aquí, no? Excepte alguns de Barcelona. No? I llavors era un moment de renovació molt forta de la pastisseria. I s'anaven a Itàlia, per exemple, amb el pare del Cristian Escrivà, el Jaume Sàbat de Sant Cugat, tota una sèrie de pastissers que tenien moltes ganes de tirar endavant i de treballar molt i de provar coses noves i renovar tota la... Clar, teníem tota la pastisseria catalana, teníem les tradicions, ells es trobaven que teníem les tradicions, teníem els bunyols, teníem els tortells, teníem les coques a Sant Joan, però la pastisseria el diumenge li calia donar un canvi radical en sabors, en formes, en textures, etc. I aquesta gent ho van fer, però clar, tornant al tema de la mare, qui estava a casa era la mare, i clar, i pensa que tots els germans que he anomenat abans ens portem un any i mig, dos anys. És a dir, que ella amb 29 anys havia tingut 5 criatures.
5: Sí,
6: havien obert... Havien fet una... I havien obert dues botigues més.
5: A Corbera?
6: A Corbera.
5: Corbera de dalt o de baix?
6: Una Corbera alta, Corbera de dalt, i una altra, la gran, la clàssica que s'hi havia a Corbera, la que està davant de l'església.
5: L'estanc estava per allà a la vora? No.
6: Abans hi havia un estanc a la carretera,
5: sí.
6: I allà havia, Pierre, allà havia la botiga clàssica antiga del Cardona, que encara hi és, a Cal Forner, per entendre'ns, està allà, encara està oberta.
5: Sí que hi havia una escaleta al costat, i al tercer pis jo hi tenia una noia que treballava a la meva perruqueria.
6: Exacte, doncs, això que dius tu de l'escaleta, en temps del meu besavi, al forn, li deien el forn de les escales.
5: Ah, sí, sí.
6: Perquè
5: sí.
6: A Corbera hi havia dos forners, amb nosaltres hi havia un altre, i en nosaltres vam posar el nom molt bonic, no? molt de carrer, del forn de les escales.
5: Bé, escolta, hi ha una cançó que es diu Tot el que queda.
6: Tot el que queda.
5: Que m'han dit que a tu t'agrada molt. Explica'ns d'aquesta cançó, qui la canta i com és que t'agrada tant.
6: Bé, és una cançó que la vaig començar a sentir aquest estiu, arran doncs, també de tot el meu procés de recuperació, que ja en parlarem. I per mi és una cançó molt inspiracional. O sigui, em dona molta energia positiva i la lletra és molt bonica. I, escolta, és una cançó a mi que realment em posa molt bon humor. I quan m'has demanat, dius, demà una cançó. I dic, escolta, a tot el que queda, Ginestar, que són dos germans, la noia havia fet l'Azú, havia fet carrera en solitari, i ara canta els dos germans, que el grup es diu Ginestà.
5: Són barcelonins?
6: Sé que són del Maresme, sé que són de Mataró, em sembla, diria.
5: Ah, molt bé.
6: Sí.
5: Bé,
6: o de Malgrat, són de Malgrat.
5: No em diguis que són de Malgrat.
6: Diria que sí, diria que són de Malgrat.
5: Sí, perquè tinc contactes amb una senyora que treballa a l'arxiu
6: sí.
5: de Malgrat, i com que jo havia treballat allà quan començava en perruqueria, sí. 2 anys, tinc records i de vegades parlem, i ara últimament parlem que hi va haver un pastisser de Malgrat o de Palafolls. Que,
6: sí, que havia guanyat un premi.
5: I sé que t'ho
6: sí.
5: vaig enviar quan.
6: Sí.
5: Em fa gràcia, ja sé que els hi diré, ara quan.
6: Doncs sé que és allà.
5: Són malgratencs, sí, sí. Molt bé. Bé, escoltem-los. Sí.

0: tot el que ens queda.
1: Escolta, allà al mercat de Quimones de Rei em diuen que tu anaves amb un nen o una nena de vegades. Sí. Allà, que era un dels teus fills més grans o més
2: la
1: petits?
2: La Valentina, sí.
1: I també em diuen que hi ha un senyor, que sembla que es diu Vinyets,
2: sí,
1: que de vegades, quan era l'aniversari d'algú del mercat, anava a la teva pastisseria i comprava un pastís d'aquests que són, sí, si no personalitzats, individuals, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I els portava. I eren de casa teva. Sí. Això ho sabies?
2: Bé, jo sé que el Josep venia algun dia així a primera hora i venia a buscar un pastís petit i sé que i alguna vegada m'havia comentat que el portava al mercat municipal per felicitar doncs alguna paradista que era el seu aniversari. I bé, això és bonic. És bonic perquè això també, doncs, és a dir, el que fa és interrelacionar els diferents comerços de Molins de Rei, el mercat, amb el comerç, que bona falta ens fa.
1: Ai, que tu vas ser president del comerç, no?
2: Havia estat a la Unió de Botiguers, l'any, sé que era el 2017, diria, i vaig estar-hi fins al 2020, si no m'equivoco, 3 anys, molt interessants. Va ser quan va acabar el mandat el president, el Jordi Vilaprinyó, que havia estat molts anys. I llavors vam agafar la Unió Botiguers tota una sèrie de gent. Alguns continuen, alguns d'aquella junta continuen, com la Mireia, el Vicenç Cucurull, el Josep del Fort del Pont, ells continuen, i uns altres ho hem anat deixant. Però és tota una experiència, perquè veus el que és el comerç i veus el poble des d'un altre punt de vista, i també pots, diguem, d'alguna manera aplicar algunes de les idees, alguna de les coses que tu creus que poden anar bé pel comerç o per Molins de Rei, i és bonic perquè prepares el trenet, la Fira de Nadal. Estàs en contacte

0: Exacte, sí.
1: Llavors ho veu implantar allà. Sí. Però la idea d'una vegada arrencat allà i fet ja les innovacions que tu em parlaves, la idea de venir a fer-ho a Molins de Rei va ser teva?
0: A veure, no ben bé meva, perquè no es pot dir que sigui meva. Sí que és veritat que durant molts anys els pares van tenir molta feina doncs, a arrencar tots aquests projectes i tot això que hem dit abans. I, a més, clar, nosaltres érem petits. I sí que estaven esperant que nosaltres creixéssim. És a dir, quan els nens siguin grans, quan siguin més grans, ens podem plantejar obrir una botiga a Molins de Rei, per entendre'ns.
1: I a tu Molins de Rei sempre t'havia cridat, t'havia agradat.
0: Clar, per un cantó doncs, tenia totes aquestes vivències infantils de quan anàvem a la fira. Clar, per exemple, el divendres, quan sortíem d'escola, ja em portaven directament a casa els avis d'aquí a Molins de Rei.
1: A l'escola quina era?
0: Jo havia anat a la Salle Bonanova, a Barcelona. I quan sortia el divendres ja em portaven directament a Molins de Rei i ens hi quedàvem fins diumenge a la tarda. I això, doncs, any rere any. Per la festa major, igual. I com que érem tan germans i anàvem tan seguits, doncs, moltes vegades els grans ens enviaven a Molins perquè en èpoques de feina, de Pasqua o com fos, doncs ens enviaven a casa els avis.
1: I et vas posar a la plaça del Palau, com ara, no?
0: Sí, és la que vam tenir, sí.
1: Què és, deu fer 10 anys o...?
0: Oh, mira, ara farà 13.
1: Ja?
0: Sí, sí, passa ràpid tot, sí.
1: El 2012, sí, més o menys,
0: sí. El 2000, sí, perquè l'any abans va néixer la nena aquesta, que dius que se m'ha vist a mi passejant pel mercat, doncs amb la Valentina, doncs la meva filla, doncs va néixer un any abans. Quan va néixer la nena, jo encara estava a Corbera, però ja teníem ja encaminat a... obria a Molins de Rei. I és molt curiós perquè vam començar a mirar locals cap al 2010 o així, i en aquella època, jo ho explico, perquè és molt curiós com va evolucionant tot, en aquella època no havia locals a Molins de Rei.
1: Ara sí, eh?
0: Ara és una llàstima. Però allò, trobar un local atractiu en aquella època... Allò que dius, aquí podem fer-hi un negoci...
1: Doncs vas trobant de molt maco, eh?
0: Sí, però en aquell moment, també, Pierre, el pol atractiu comercial de Molins de Rei encara era el carrer Major. I el carrer de baix, sí, però no era... I ara això és que ha canviat molt, eh?
1: Ja quedava molt apagat, el carrer de baix.
0: Sí, sí. Abans quedava apagat. I, clar, ara veus com és la granja, tota l'explosió que ha fet la granja al carrer de baix, sobretot a partir de la creació de la plaça del Palau, doncs com han anat creixent altres nuclis comercials, doncs, clar...
1: Què hi havia abans?
0: Allà hi havia el Genaro, el Palau, era el bar Palau.
1: Ah, el bar Palau, que després s'ha passat aquí.
0: Sí, que s'ha passat aquí a la plaça d'Octubre.
1: Sí, jo hi havia anat, i ara t'ho pregunto. Sí, sí, sí.
0: Bé, ells volien créixer i van agafar aquell el bar, bueno, estarà a la plaça, carrer Mercè Rodoreda, em sembla. Sí.
1: I tu tens molta ajuda amb la gent que treballa aquí, a Molins de Rei.
0: Sí, aviam, jo estic molt, molt agraït. Sobretot hi ha la meva dona treballant amb mi, i ara aquests mesos doncs, que he tingut l'hospitalització i tot plegat, realment qui s'ha fet càrrec de la botiga, de la casa, dels nens, de la família, ha sigut ella. I ella, juntament amb tres noies que es van partint doncs, la jornada laboral, la veritat és que estic molt content, molt agraït.
1: Teniu la parada de la busa davant, no?
0: Sí.
1: Que jo de vegades l'agafo i sempre... Sí, escolta'm, un incís només, sí. A Corbera, Pessebre Vivent, hi vas participar alguna vegada?
0: El Pessebre Vivent...
1: Hi tornarem, a Molins
0: de
1: Rei.
0: Sí, sí, sí. El Pessebre Vivent hi havia anat, no com a actor, sinó com a membre de l'Esplai. L'Esplai fèiem a la representació, cuíem castanyes. Sí. Posàvem a l'entrar a coure castanyes per recaptar. I feien paperina.

0: pels assistents i veníem castanyes, les cuíem i anàvem...
1: Boniatos, no?
0: No.
1: Però castanyes sí.
0: I, però, clar, venia de gust perquè feia fred i les cuíem, fa un fred de mil dimonis allà al pessebre.
1: Sí.
0: I anàvem els dissabtes i els diumenges i anàvem allà a coure castanyes i els monitors, doncs mira, allà fèiem duros doncs, per preparar les activitats, les colònies, etc. Sí, sí.
1: Això s'ha anat fent sempre, o ha estat aturat alguns anys, o...
0: De què? De...
1: El pessebre.
0: El pessebre, bueno, clar, els anys de la pandèmia no es va poder fer en públic.
1: No.
0: I els anys de la pandèmia havíem fet alguna cosa així virtual.
1: Havies conegut algun Sant Josep o algun...
0: Bueno, hi ha una llegenda.
1: A veure...
0: Bueno, una llegenda real, perdó, eh? Un Sant Josep i una Mare de Déu... Van fer una fugida real. Es van fugar.
1: Van fer la fuga d'Egipte.
0: Van fer la fuga d'Egipte, però ben fet.
1: I tot... No és que es vagin enamorar i es vagin casar, no?
0: No, cadascú estava casat per la seva banda i res, jo suposo que entre assaig i representació i que allà el pessebre fa una mica de fred, doncs...
1: Es van engrescar.
0: Es van anar engrescant.
1: Clar, amb les castanyes calentes estan a la vora...
0: I es van fugar a Solsona i van marxar. Sí, sí, allò va fer córrer...
1: No és una llegenda, això?
0: Bueno, no,
1: fa
0: molts anys.
1: Va passar.
0: Allò va passar als anys 70, una cosa així.
1: Oh, a tu et sembla molt a l'any 70 perquè encara no havies nascut, però exacte, per mi no. Jo els podia conèixer, eh?
0: Sí, no.
1: I encara corren. Encara són... No han tornat mai més.
0: No hi ha hagut una fugida... No. Es van instal·lar a Solsona.
1: Sí, i van venir a confessar-se un dia i se n'han tornat.
0: Ja, exacte.
1: Sí. Escoltem los Mustangs, que és jo que no vivo sin ti, que és poder el que els hi va passar amb aquests.
0: Segurament.

0: molt catòlic, creient, practicant?
1: Soc creient. He tingut una educació cristiana, catòlica, a casa, també a l'escola. Com tothom, he tingut alts i baixos. Hi ha èpoques que creus més, altres que dubtes. Durant la joventut planteges l'educació que has rebut. I després ja, doncs, quan arriba una edat, vas posar les coses al seu lloc. I sí que és veritat, doncs, ens vam casar per l'Església amb la meva dona.
0: A on? A Molins de Rei?
1: No. No, no, ens vam casar a Dòria.
0: Ah, sí, hi ha una foto que vull dir. Foto... On tens, el País Basc?
1: No, no, això està a la Collà a Toses.
0: Sí.
1: A dalt de tot un poble que es diu Dòria, hi ha una església que es diu Sant Víctor de Dòria, i es vam casar allà perquè allà hi va néixer la meva sogra, i és una església molt bonica, i la meva dona sempre deia, si algun dia em caso, o quan em casi, m'agradaria casar-me allà.
0: La sogra, sí, era l'esposa de l'Alari, i la mare de la teva mare...
1: No, la sogra meva.
0: A veure, espera, ara ja me'n vaig, sí, a la sogra...
1: No, no, la mare de la meva dona.
0: Ah, de la teva dona.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: que
1: no,
0: és la,
1: no,
0: que és de Dòria. Que és de Dòria. Dòria. Dòria.
1: Sí.
0: A la teva dona. Esclar, jo me'n vaig als, sí, de la meva quinta. Sí. I llavors, per això es veu voler casar allà.
1: Sí, clar. Es veu casar a l'agost, i clar, bueno, va ser una història, va ser una logística interessant fer moure tota la gent fins allà. Però clar, molta gent diu, no, no, si no ens hi feu anar, no hi haguessin anat mai allà.
0: D'on és la teva dona, doncs?
1: La meva dona és filla de Molins de Rei. Sí, la meva sogra va néixer a Dòria, el seu pare era pastor, van venir a viure aquí a Molins de Rei perquè allà no hi havia gaires possibilitats de tirar endavant, i van venir a viure aquí a Molins de Rei. I llavors, bueno, es va casar amb el meu sogre, el Joan Jimeno, que havia treballat molts anys als Ciments Molins, i ja es van establir Molins de Rei.
0: Jimeno, res a veure amb els autos de les escoles de...
1: No, amb la gestoria.
0: Res,
1: no,
0: a veure.
1: No.
0: I amb els que vivien a la carretera de Papiol, carretera de Bonari al Cap, que es deien Jimeno, també?
1: No, no, no.
0: No, tampoc.
1: No.
0: Uns altres Jimeno.
1: Ells vivien a sobre les vies, vivien.
0: A sobre la via, no? Que és una cosa que conec molta gent,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Però no, aquí no. Escolta'm, la Teresa, sí, era la teva mare.
1: Sí.
0: Molt guapes totes.
1: Molt, no sé, guapa, sí.
0: La segona, com has dit que es deia?
1: La segona era la meva mare, la Teresa.
0: La Teresa era la teva mare. La,
1: sí,
0: gran...
1: La Carme.
0: La casada amb Llopart, que n'hem parlat abans.
1: Sí.
0: I la Carme, guapa també, si ens està,
1: sí,
0: escoltant.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: sí. I després queda la petita, que jo sempre deia que s'assemblava a la Jacqueline Kennedy.
1: La
0: que...
1: Mercè.
0: Aquesta és la Mercè?
1: Sí.
0: Sí, és la que veig més últimament.
1: Pot ser, sí. Ella surt a caminar, també. I, bueno, ella havia treballat al Naturana durant molts anys, bueno, fins que es va jubilar, sí, sí. I pot ser que te la vagis trobant pel carrer.
0: Jo a la teva mare la devia haver conegut també, a part de que la veia ballar al Foment, i de l'edat, i les tres germanes, que eren amigues de la Marta Armengol, en sembla,
1: sí,
0: i d'altres.
1: La Marta Armengol és la que va presentar els pares.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: L'hauríem de felicitar.
1: La Marta Armengol és cosina del meu pare.
0: Ah, sí?
1: Són cosins.
0: Bueno, a Corbera hi ha molts Armengols.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha Can Armengol, també,
1: Can,
0: no?
1: Can Armengol, exacte, sí.
0: I la Marta Armengol, la germana del Miquel, que havia sigut,
1: sí,
0: d'aquí,
1: sí,
0: va presentar els teus pares.
1: Els va presentar, sí.
0: Clar,
1: no, no sé com, en una festa del Foment d'aquestes que devies dir. I diu, mira, presento el meu cosí.
0: Ah, sí? Espera, que ens estan dient... Ah. Una trucada que l'has de contestar tu, eh?
1: Aviam.
2: Hola.
1: Hola.
2: El Pierre ja em coneix, soc la Lulín. Sempre ho escolto. I ja heu dit que el Cardona d'aquí...
1: Sí.
2: Que no tenia fills. Sí, tenia una filla. Va tenir una filla que va morir...
0: Ah, sí, a la
2: trist,
0: platja?
2: Amb 21 anys. El Pierre...
0: A la
2: de
0: platja?
2: Això.
0: El Garraf?
2: Sí, però ja... No ofegada, eh? Per això que ell ha dit, diu...
1: Sí.
2: No van tenir fills. I sí, van tenir una filla.
1: Una
2: jo
1: filla.
2: Ho dic perquè vaig estar 10 anys treballant a la...
1: Val.
2: Amb la senyora Balina i,
1: sí,
2: l'altra part amb els Vinyers quan,
1: sí,
2: fills que em vaig casar.
1: Va.
2: És per dir que sí que havien tingut una filla.
1: Una filla.
2: I va morir als 21 anys.
1: Veus? Sí, jo, exacte. El que no sabia és que havien tingut un fill per seguida. Però sí, sí que és veritat que havia una noia. Ara que m'ho diu vostè, és veritat.
0: Bueno, jo recordo que havien dit que havia mort una noia.
2: Ja, penso, eh? Només per dir-vos això.
1: No, jo li agraeixo moltíssim la trucada.
2: Val, gràcies
0: per escoltar-nos.
2: Val, adéu.
0: Bé, doncs continuem aquí i dèiem de les germanes, la que semblava la Jacqueline Kennedy. Ah, no, que la Marta Armengol va presentar. Sí, és clar, la Marta Armengol era amiga d'elles.
1: Sí,
0: clar. I llavors devia venir aquest noi de Corbera.
1: Sí, i diu, presento el meu cosí de Corbera, que és Forner.
0: Sí. Ja. Sí.
1: Doncs
0: bé, escoltarem ara de cançons de les que es ballaven llavors, el Sirex, l'escombra, em sembla que es diu.
1: Molt bé.

0: fa uns anys ja que tu vas tenir una sotregada. Que devia ser quan devies escoltar aquella cançó d'abans, que deies que et motivava i que...
1: Sí. No, això ha sigut aquest any, tot plegat.
0: Però jo t'havia vist de vegades a Barcelona,
1: sí,
0: que anàvem a revisió mèdica, metges.
1: Quan ens havíem trobat a un metge, anar a fer revisions, anar fent cures, però estava més o menys, el tema del peu estava més o menys controlat.
0: Sí.
1: Em anava visitant, anava allà al mateix lloc que anàvem.
0: Sí,
1: anava,
0: el mateix, el que abans era la Creu Roja, sí.
1: Sí, que ens havíem trobat allà, i el tenia controlat amb els metges, allà anàvem fent... bueno, les radiografies, les cures, tal, les visites, però sí que mira, just va ser aquest any el dia, va ser passat la fira, em vaig començar a trobar malament
0: d'aquest any
1: que estem acabant,
0: fa 4 dies, sí.
1: Fa 4 dies, i me'n recordo que estava esperant, es va fer la fira el dijous gras allà a plaça del Palau, i vaig dir, mira, escolta, dilluns me'n vaig sí o sí a visitar-me. I no vaig arribar a temps perquè dissabte em vaig anar a urgències perquè em trobava malament. Bé, tot plegat se m'havia fet en aquest peu que m'havia anat visitant i que ens havíem trobat allà. Se m'havia fet una infecció interna i bé, em van haver d'amputar el peu. Sí, sí. I bueno, doncs estava allà a urgències, m'ho van comunicar als metges, vaig haver de trucar a casa, clar, i dic...
0: Et van dir així de cop, s'ha d'amputar...
1: Bueno, van dir amb totes les bones paraules i d'això, però amb tota la fermesa que
0: havia una infecció molt forta. Una altra cosa no es podia fer, ja.
1: S'havia de fer per tallar la infecció, o sigui, per aturar la infecció. I bé, arrel d'això, doncs, bé, s'ha amputat el peu dret i ja des del mes de febrer, bueno, vaig estar 2 mesos i mig hospitalitzat. Vaig tenir diferents rèpliques d'infeccions i veu tota una experiència a l'hospital i, a més, amb una insuficiència renal. Que bé, jo una cosa que no he explicat gaire, però també, mira, que sé amb tu, aquí, Pierre, i que hem parlat de tantes coses, va venir un dia el mossèn de Molins de Rei, el mossèn
0: Vicenç.
1: Mossèn Vicenç va venir a veure perquè ell té el bon costum d'anar a visitar els pacients que estan ingressats al Brogi, els va veure, i em va portar una estampa de la Mare de Déu de Montserrat. I diu, mira, porto una estampa de la Mare de Déu. I dic, ah, doncs moltes gràcies. Doncs pensa que el dia 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, m'ingressaven a la UCI amb un pronòstic que no sabia si me'n sortia.
0: Va arribar a aquest punt.
1: Sí, sí, sí. Em van intubar i li van dir a la família, diu, mira, és que estem en una situació molt greu. Farem tot el possible per tirar endavant, però no descartem cap escenari. Sí que és veritat que com més dies passin, pitjor, perquè el pacient està intubat, però... I bé, no sé, jo hi veig una relació. Per això quan em deia això de la fe, no? Doncs sí que ha anat fluctuant i a vegades he tingut èpoques que hi creia més, que hi creia menys i tal. Però, clar, jo tinc una prova fefaent de... Clar, abans de marxar a la UCI jo li vaig donar aquella estampa a la meva dona. La meva dona tenia l'estampa a la mà. I ja quan em vaig recuperar, al cap de 3 dies, la meva dona va agafar el cotxe, se'n va anar a Montserrat, i no la deixàvem passar perquè estàvem fent una celebració d'un mil·lenari, que havia un concert d'òpera, que s'havia entrat amb entrades i estava tot molt restringit. I no sé què li va dir, però miri, tinc el meu marit a la UCI, només puso donar gràcies a la Moreneta, per tant, deixi'm passar un moment. El vigilant va treure el d'això, van apartar les valles, la van deixar entrar al cotxe fins a la plaça i diu, i ella diu, va baixar un moment del cotxe, va tornar a entrar i va marxar. I això, doncs, home, jo crec, Algú també m'ha preguntat si he vist el túnel o una llum blanca al final del túnel. Jo no ho he vist, això. Sí, jo no he vist al final que s'apropi la mort. Jo tot això no ho he vist. Sí que quan em vaig despertar, una infermera em va dir no era la teva hora. I ho hem vist tots molt clar i estem tots molt contents de que estiguis aquí i t'han recuperat.
0: No va ser el 28 o el 2 o 3 dies després que hi va haver aquella apagada general?
1: L'apagada va ser el mateix dia 27. O sigui, va ser caòtic. Jo estava a la UCI i va haver-hi una apagada general que no anaven els mòbils. Al Brogi els van dir, havien 3... va sortir el director de la UCI i va dir, tenim 3 equips aquí de resistència, no s'apagaran, però sí que no anaven mòbils per parlar amb la família, per contactar informació. No havia res. O sigui, va ser brutal, sí, va ser caòtic.
0: M'has fet recordar perquè aquell 27 va l'operar un amic meu, que per mi era quasi...
1: Sí.
0: Que no em va sortir. Va morir l'1 de maig. I ara, sí. Per les dates, sí. Ja et veiem que havia de ser aquest dia. Sí, ara el teu dia a dia com és?
1: El meu dia a dia, doncs, és molt positiu, perquè el que em va dir també una doctora a la UCI, em va dir, comprenc que ara estiguis molt emprenyat, però tu has de tirar endavant. I diu, perquè el teu té solució. Aquesta casa està plena de coses que no tenen solució. El teu té solució. I amb el temps anirem posant les coses al seu lloc. I jo em pensava que no tornaria mai més a la botiga. I ella em va dir, però qui t'ha dit que no tornaràs a treballar mai més? Això qui t'ho ha dit? I dic, no, això m'ho dic jo. Doncs no t'ho diguis més. No t'ho diguis més. I jo podent estar a casa doncs, amb els meus fills, amb la meva dona, podent estar a la botiga i, evidentment, anant amb els controls mèdics que he de fer, doncs la veritat és que tinc un estat d'ànim molt positiu. Ara, això sí, m'he de cuidar molt.
0: T'has de cuidar molt, d'estar... I el teu dia a dia ha de ser dedicar-te tu al que et convé i al que has de fer.
1: Sí, sí, i puc estar estones dret, però he d'anar seguint, he d'anar combinant.
0: Sense apartar-nos molt del tema de la fe, ara el mes de juny s'inaugurarà, a veure, posaran la creu, la creu... Sí. A la Sagrada Família.
1: La creu, culminaran l'última torre de la Sagrada Família.
0: I diuen que vindrà el papa Lleó XIV.
1: És possible perquè a la Sagrada Família ja l'han visitat 3 papes.
0: Jo només sé el Benet XVI.
1: I el Joan Pau II va anar-hi.
0: El Joan Pau II també va
1: anar-hi. Als anys 80, quan va ser...
0: Ah, sí, l'any 82, sí, que va venir, sí. Sí, que me'n recordo que va haver molt de rebombori.
1: Sí, va haver-hi soroll, sí.
0: Sí, el senyor, el Benet XVI, que va parlar en català,
1: sí.
0: Que no se'n parla gaire d'això, i aquí venen ministres i venen i no parlen català, i el Benet XVI va parlar en català allà. T'agradaria anar-lo a veure? No, el Benet XVI, no.
1: No, pobre,
0: el d'ara.
1: Home, jo crec que la culminació de la Sagrada Família és un gran esdeveniment. No sé si el poder anar en directe, estaria molt bé, però sí que jo crec que una cosa que es fa, no, la frase popular, no? Això dura més que les obres de la Sagrada Família.
0: Sí, sí.
1: No em sembla mentida, Pierre, però la veurem acabada, l'última torna.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Sí. Jo l'any 92, recordo que vaig anar per dins i allò semblava que hi podien pasturar cabres. Sí, el que ara és la nau central.
1: El que és la nau central.
0: Ja per dins ja ho hem vist.
1: Sí.
0: Les torres, jo que recordo quan només hi vivien 4, hi ha anat que queda aquesta culminació dalt. Sí, serà, ho celebrarem, és molt nostre.
1: S'ha de celebrar, jo crec que sí, jo crec que és... Jo crec que és motiu de celebració.
0: Ara jo també t'agraeixo que vas fer un escrit amb aquesta revista de Molins de Rei.
1: El Tot, sí.
0: Dient que la cançó Avui ha tornat a tu et portava records, a tu et recordava, que te la senties molt teva.
1: Me la sentia molt meva perquè jo crec que parla d'un Molins de Rei, és a dir, que està present en la memòria de molta gent. El que havien estat els Molins, el que havia estat el que havia estat el pont, etc. El que la identitat que donava, no? I llavors jo crec que és molt important que continuï sent una cançó també a nivell oficial representativa de la vila. I en un moment donat vaig tenir una discussió amb una persona que ella creia que no era una cançó que representava Molins de Rei, i em va fer molta gràcia perquè aquesta persona em va venir a veure a l'hospital, això abans del 27 d'abril, i abans de marxar va treure el mòbil, diu, i ara porto una sorpresa, i, dic, bueno, i em va posar la cançó. I clar, i com que portava tant temps sense sortir, tant temps fora de casa, allà tancat, perquè jo estava aïllat i tal, doncs la veritat és que em va fer emocionar. Va fer emocionar doncs, poder sentir aquella cançó allà a l'hospital. I després també, quan ja vaig sortir i ja tenia més mobilitat per la festa major, veure els carrers, doncs també em va fer molta gràcia.
0: Gràcies, a mi també m'emociona que tu em diguis això. Avui no la podem escoltar, ja no tenim temps, però aquí a Molins de Rei la posen. Aquí a la ràdio Molins de Rei se'n recorden, sí? Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, ens acomiadem, doncs, amb aquesta cançó que ens porta a tots aquest sentiment.
1: Gràcies, Pierre.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses per demà diumenge a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre i al Montsià durant la matinada i també al Baix Camp i la Ribera d'Ebre al matí. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i afectaran amb menys probabilitat el Tarragonès. Això sí, no seran en principi comparables en quant a la intensitat a les de la darrera matinada. Precisament aquest episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès de la darrera matinada ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Aquesta tarda els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europe Act. Un cordó de furgons policials ha separat un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, unes 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha hagut una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà la Fiscalia els missatges que considera d'odi i racistes expressats en el transcurs d'aquesta concentració a favor del moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança ha participat en l'activitat Festa al Dinar que se celebra cada any en el marc de la Festa Major Alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. A tot això, en plana cultural, aquesta és un cap de setmana de grans cites castelleres amb les diades avui del Catllà i demà de l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà i tant en la d'avui com en la demà hi participen les tres mateixes colles. Estem parlant de la Colla Vella dels Xiquets de Vall, dels Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona que preparen la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.